0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: No sé a dónde voy, no es real.
2: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: loco en la calle.
1: Radio Vilafant, 107.3 FM.
2: J-Lo, ya tú sabes, no hay más.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento decir, por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix. Bla, bla, bla, bla. Te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, baby. La ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar,
1: porque vamos a aparentar. Si no tuviera... La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix. Yo sé que te va a joder
1: recordarme las canciones tristes. La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

107.3 FM.

tot i que no.

0: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Hola, què tal? Com estan? Després de la cantada de l'escala, és el moment de fer el programa d'aniversari. Faig el resum del que ha estat la temporada número 17 de Sons a Cau d'Orella i ja començar la propera, la 18. Pels que no saben com va començar tot, els hi recordaré que va ser l'estiu del 2008, quan vaig fer uns programes d'havaneres a Ràdio L'Escala, com a prèvia de la cantada, i la cosa havia d'acabar aquí. Degut a la bona acollida, l'emissora em va demanar de fer un programa setmanal amb el nom de Cau d'Orella. Degut a que aquest nom estava registrat per mitjans de comunicació, el vaig canviar el 2014 per l'actual, afegint al començament la paraula Sons, i fins a l'actualitat amb la mateixa il·lusió i ganes de portar el meu granet de sorra envers aquest gènere musical i a la vegada agrair a les més de 40 emissores del territori català que el programen i a tots els oients que el segueixen, ja que sense ells això no tindria sentit. Moltes gràcies a tots. Ara és el moment de fer el repàs del que ha donat de si Sons a Cau d'Orella des del setembre del 2025 fins al juliol del 2026. I si em volen acompanyar, comencem.
2: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
1: I ho fem pel mes de setembre. En el primer programa d'aquest mes vaig fer un tastet del que va ser la 47a cantada d'havaneres de l'Escala. El següent va ser un altre tastet, però en aquest cas de la cantada d'havaneres de Sant Feliu de Guíxols. Per continuar amb un repàs a les cantades d'estiu en format de bassetari. I per acabar el mes, el magazín, on destacava una petita entrevista a Neus Mar que ens parlava dels seus espectacles. I un dels seus espectacles és la Neus Mar amb les joves veus del mar. I escoltarem un tema preciós de la Clara Bonfill que en fan una gran versió. La Neus Mar acompanyada d'aquests nois, aquests nois joves, que varen començar a la cantadeta i es varen engrescar a fer un treball discogràfic. Què t'ha dit el mar?

0: m'ha dit que quan algú canta una havanera, els peixos ballen i la lluna somriu. Les veus il·luminen l'horitzó i les onades es gronxen al compàs. Perquè les havaneres et toquen el cor i et mouen l'ànima.
1: I jo li he dit al mar que cada vegada que canti una havanera tindré un pensament per a tu, que volarà fins més enllà de les estrelles.

M'emociona sentir aquestes joves veus i esperant que tinguin continuïtat i algun dia doncs, tinguem algun d'aquests components formant part d'un grup d'havaneres o, per què no, formant ells mateixos un grup per donar-li la continuïtat. Hem escoltat Què t'ha dit el mar. Passem al mes d'octubre i obrir aquest mes un disc de llegenda del grup cubà Veus d'Ultramar i el seu treball discogràfic Luz que brilles. Un abecedari servia per continuar i dedicat a grups d'havaneres començant per la A amb Argeu i acabant amb la R amb Roca Grossa. De la sèrie que canten li tocava el torn al grup Xató de Vilafranca del Penedès i en el magazín d'octubre, entre d'altres, els hi vaig parlar d'un grup de recent creació com va ser Aigua Clara, liderat pel cantautor Lluís Lozano, i d'un dels primers enregistraments que va fer aquest grup Aigua Clara per donar-se a conèixer a les xarxes socials va ser dos temes, un Canta'm una havanera del mateix Lluís Lozano i l'altre l'havanera del nàufrag de la Clara Bonfill. Els escoltem un rere l'altre.

escoltat, no tot sencers, sinó en format de popurri, com podíem dir-ho, aquest Canta amb una havanera i l'havanera del nàufrag d'un grup de recent creació com és Aigua Clara. Canviem de mes i passem al novembre. Les versions o adaptacions de temes en català o al castellà i viceversa era el programa que encetava el mes. Continuava amb un dedicat als grups que feien aniversari i que la Fundació Ernest Morató els va premiar amb un acte al Teatre Municipal de Palafrugell, un disc de llegenda del grup Mar i Vent amb el títol L'Una Llena. Començava una nova sèrie, abecedari a dues bandes, i els primers varen ser els Pescadors de l'Escala i Porbó, alternant una lletra cada un. El magazín tancava el mes destacant l'acte de reconeixement als grups que feien aniversari i es lliuraven el premi 2x4, tot això organitzat per la Fundació Ernest Morató. I escoltarem un tema del grup Porbó, d'aquesta abecedària dues bandes, com és La Gaviota, és a dir, La Gavina, als seus inicis abans de traduir-la al català. L'escoltem pel grup Porbó.

escoltat La Gaviota, l'actual Gavina, però tal com es va escriure i tal com se va interpretar, fins que més endavant es va fer la traducció al català per el mateix Frederic Sirés i la Marina Rossell li va donar la popularitat. Anem ja amb l'últim mes de l'any, el desembre, i per començar aquest últim mes ho feia amb la cantada de presentació del grup Aigua Clara Palafrugell. Seguia amb un programa on les habaneres ens parlen per explicar-nos històries. Continuant amb el magazín, aquesta vegada no sent l'últim programa del mes, on destacava que l'Espai Ter de Torroella de Montgrí tindria una sessió de la cantadeta i de la participació d'Arjau a l'espectacle Mare Mundi. Volia acabar l'any amb un programa que tenia ganes de fer, els Sons de Sardanes, i que vaig comptar amb la col·laboració de l'amic Jordi Gallegos, especialista en el món sardanista, i escoltarem una d'aquelles cançons que varen formar part del programa i que en Jordi Gallegos ens les comentava. És Cançons que tornen dels pescadors de l'Escala.

escoltat aquestes cançons que tornen del grup Els Pescadors de l'Escala, que va formar part d'aquest programa Sons de Sardanes, amb la col·laboració, com els deia, de Jordi Gallegos, actual president de l'agrupació sardanista escalenca Avixaixo, i també de les agrupacions sardanistes de les comarques gironines. Passem ja al 2026 i ho fem amb el mes de gener. Començava un any nou i una nova sèrie, Tornada a Port, on recuperava alguns dels programes més destacats i que mereixien tornar a ser escoltats. Recordava el grup A Cau d'Orella en el seu primer CD, El mateix mar. Aquest grup es va fundar el mateix any en què vaig començar aquest programa. Un altre de la sèrie Abecedari a dues bandes, aquesta vegada protagonitzat pels grups que ja no estaven en actiu, com Bergantí i Gavina. I en el magazín donava a conèixer les bases del 18è concurs de composició Josep Bastons de Sant Pol de Mar. I d'aquest treball discogràfic que els hi parlava del grup A Cau d'Orella, escoltarem la cançó que hi dona títol, El mateix mar.

mateix mar, cançó que donava títol al primer treball discogràfic del grup que fa anys ja va deixar els escenaris, com és A Cau d'Orella. Passem al mes de febrer. Els Cremats protagonitzaven el programa de la sèrie Com canten. Com és habitual, cada mes de febrer dedico un espai a les novetats discogràfiques publicades l'any anterior. Un total de 9 enregistraments són els que es varen publicar el passat 2025, almenys els que jo tinc controlats. Una altra de la sèrie tornada a port amb el grup Mar Endins, tot recordant l'abecedari que els hi vaig fer d'aquest grup i que va decidir plegar després de 47 anys en actiu. El magazín no va ser l'últim programa del mes, ho vaig deixar pel següent, degut a que el dia 1 de maig queia en diumenge. Vaig tancar el mes amb una secció de cançons que ens parlaven del mar. I escoltarem una de les cançons més destacades del treball discogràfic de la Clara Bonfill, que vàrem poder escoltar en aquest que vaig fer dels enregistraments del 2025, com és A Tramuntanada, a ritme de rumba.

0: Carme Garnatxa.
1: Esteu escoltant Sons a Cau d'Orella, amb Joan Brugués.
2: A ritme del que anomenem rumba marinera, la Clara Bofill ens ha interpretat A Tramuntanada. Toca el mes de març. No és habitual, però va passar que comencés el mes amb el magazín del mes anterior, on parlava de les novetats de grups de veneres com el Peix Fregit amb la nova incorporació de Pau Vilà, substituint a Pere Molina. Un dels habituals d'aquest mes és el dedicat al Dia de la Dona, aquesta vegada en grups i cantants femenines. Tornava l'abecedari a dues bandes amb Peix Fregit i Llops de Mar. Orells de Mar protagonitzava el de la sèrie Com canten, i acabàvem el magazín del mes destacant la participació del grup Arjau a l'espectacle d'aniversari del cantant Lo Pau de Pons. Un mes, com hem vist, amb dos magazins. El primer, que era el del mes de febrer, i l'últim, el que tocava, el mes de març. Escoltarem una de les cançons que es va poder escoltar en el programa del Dia de la Dona. Elles són Gemma 4 i ens porten La Rosa Oriental.

Hem escoltat i també hem recordat el grup Gema 4, que malauradament ja fa temps que deixava de cantar, tot i que ha tingut unes substitutes com han estat la Sabaname. Totes dues cubano-catalanes, la Rosa Oriental, el que ens han interpretat d'aquests temes que sempre conviden a ballar. Continuem i ho farem ara amb el mes d'abril. Els explicaré que vaig fer un disc de llegenda doble del grup Mar d'Amunt per començar el mes. Un altre de la sèrie Tornada a Port, tot recordant un programa que vaig fer, un rànquing, segons la revista Enderrock, de les havaneres més populars. Feia el primer programa de dos de les cançons pròpies de grups i, per acabar el mes, el magazín on explicava el llibre que varen publicar el grup Les Anxovetes i que es titulava Cànon a la mar. I una de les cançons que es va poder escoltar en aquesta sèrie de dos programes de cançons pròpies és aquesta del grup Boira i que porta per títol Quan ella em mira.

d'escoltar aquest Quan ella em mira del grup Boira, un tema de producció pròpia dels de Lleida. I anem ara al mes de maig, amb el segon programa sobre cançons pròpies dels grups Començava el mes, continuant amb un nou lliurament de la sèrie Abecedari a dues bandes entre Mar i Vent i Mar Brava, una nova sèrie de tres programes sobre cançons no gaire habituals en aquest gènere musical. El següent també formava part d'aquesta sèrie de temes poc habituals, i en el magazín els hi parlava que la Neus Mar ha decidit apartar-se un temps de les cantades d'havaneres després d'un estiu de fort desgast emocional. I escoltarem una d'aquestes cançons que no són gaire habituals en aquest gènere, però els aporten els grups dins el seu repertori, com és Els Cremats, amb aquest tema de Paret, El mig amic.

acabem d'escoltar els Cremats versionant aquest tema de Peret, El mig amic. I passem al mes de juny. En quedava un de la sèrie de peces poc habituals i va ser el primer d'aquest mes. Després que feia temps de no fer-ho, varen tornar els de la sèrie unes quantes per escoltar i temes sobre mariners el van protagonitzar. El següent, dins de la mateixa sèrie, va ser dedicada als pescadors i al magazín per tancar el mes, on destacava l'èxit d'una nova edició, la cinquena, de la cantadeta organitzada per la Fundació Ernest Morató, amb una sessió a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí i dues a l'Auditori de Girona, on es va estrenar l'himne que escoltarem a continuació. Va ser una composició de les Anxovetes i que es va interpretar totes les tres cantades amb el grup que era el protagonista d'aquesta cinquena edició, les Anxovetes, juntament amb els participants de la cantadeta. El títol, Som el futur.

preciós aquest tema himne de la Cantadeta, que esperem que el anem escoltant en el futur. El futur són tots aquests nens que participen a la Cantadeta. Esperem que sigui així i esperem, com els deia abans amb la Neus Mar i les Veus del Mar, que alguna vegada parlem d'un dels cantants d'un grup, cantants, cantantes, que varen començar amb la Cantadeta. Estaria molt i molt bé. I anem ja al mes de juliol. Tot i que per circumstàncies que tots coneixem no es va poder dur a terme la cantada d'Havaneres de Calella, els hi vaig dedicar un programa abecedari de grups que hi varen participar. Començaven els tastets, el primer amb la cantada de Foment de Girona, que enguany celebrava la segona edició, i el segon amb la tradicional cantada de Platja d'Aro, la número 43. I el magazín, per acabar, destacava una nova secció dedicada als primers discs que varen enregistrar els diferents grups que formen part d'aquest gènere musical. I escoltarem un tema del segon grup que ha participat més vegades a la cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell. És el grup Peix Fregit amb aquest tema No Vol Bé.

Acabem d'escoltar el grup Peix Fregit interpretant aquest vals mexicà No Volveré. I al mes d'agost, de moment, unes quantes d'altres indrets per escoltar, que era una selecció de temes d'altres llocs de l'estat espanyol on es poden escoltar i on es canten havaneres. I també un abecedari musical de grups que han participat a la cantada d'Havaneres de l'Escala. I escoltarem aquest tema d'aquests altres indrets per escoltar del Círculo de Artesanos de Sanlúcar de Barrameda, que la primera vegada que el vaig escoltar em va impressionar, perquè el mare vull ser pescador, traduït al castellà per madre voy a ser pescador.

0: I amb aquesta cançó acabem aquest programa especial del 18è aniversari, agraint a totes i a tots els oients i emissores que confien en aquest espai. Moltes gràcies i sons a cau d'orella, continua amb una nova temporada fent camí ja cap al 19è aniversari. Recordin que ens poden seguir a Facebook, a Twitter, ara X, a Instagram, a Spotify i a les plataformes iVoox i Audio.cat. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Milers de manifestants a favor del dret a l'habitatge digne, 3.000 segons l'Ajuntament de Barcelona i 15.000 segons el sindicat de llogateres, han omplert aquest divendres al vespre la plaça Universitat, convocats per diversos sindicats d'habitatge arran de la mort de Mari Carmen Abascal a Madrid dimecres passat i per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Abans de començar es va fer un minut de silenci davant de la Universitat de Barcelona amb les llanternes dels mòbils enceses i una gran pancarta amb el lema vaga general. Això tot just comença i els dibuixos de dues flames van encapçalar la protesta al costat d'una altra que deia "El negoci de l'habitatge mata". I en successos, el jurat ha declarat l'acusat del crim masclista de Girona culpable d'agressió sexual, assassinat i robatori violent. El veredicte per unanimitat ha declarat provat que la nit del 26 de juliol del 2023 Antoni Montpar va esperar que la víctima tornés de treballar amagat al replà de casa seva i quan entrava a casa la va abordar per l'esquena i la va deixar inconscient amb una clau d'arts marcials. Les acusacions demanen presó permanent revisable i 13 anys més. I en cultura, l'antiga presó de Tarragona acull avui la primera edició de l'Enfilades. Es tracta d'un festival d'arts vives centrat en les artistes i creadores vinculades al camp de Tarragona. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Laura Casas.
2: Durant tot el dia, el festival reunirà diferents propostes de teatre, performance, dansa, música i poesia visual, així com una trobada participativa d'artistes i agents culturals del territori. En concret, a la tarda, a partir de les 4, hi haurà un taller de poesia visual amb Òscar Balanyà, la preestrena de Quan siguis gran i jo sigui velleta, una proposta artística de la companyia La Portera o la performance Auca, de Blanca Sant Miguel i Pau Serramià. Martí Colom és una de les persones impulsores del Festival Enfilades.
3: El festival neix de la proposta de voler entrar i establir vincles amb les artistes del Camp de Tarragona i fer una mica de xarxa i comunitat, i també acaba xocant, també per una altra banda, el que representa l'antiga presó.
2: La major part de les activitats són d'accés lliure fins completar l'aforament.
1: I un apunt en mobilitat, segons la darrera dada donada i la nit pel Servei Català de Trànsit, ja haurien sortit gairebé la meitat dels 570.000 vehicles previstos que ho haurien de fer durant aquesta festivitat, aquest pont del 12 d'octubre. I en els esports, l'Espanyol deixa escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a un al temps afegit. Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Vilafant 107.3.

De dilluns a diumenge, a qualsevol hora del dia, 24 hores al dia. Estem amb tu, amb la millor música. Fem una selecció acurada perquè escoltis totes les novetats, però també de tant en tant aquelles cançons...

Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

0: 107.3 FM.
1: Versió més ràpida, més discotequera del Toro Toro de Sutherland, amb un remix en el que hi col·labora Big Charlie.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.
2: Qué rico sería un beso en la mañana.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
4: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
3: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
4: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
3: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
5: Torna la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses. Estàs a Ràdio Vilafant. El teu moment, el teu ritme, la teva música.

0: escolta
1: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Versió més discotequera de l'èxit de Sutherland, Tuturu. Ara Big Charlie li ha posat més ritme.

0: Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
1: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Qué rico soy, un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
2: La ràdio que ens uneix.
4: Ya todo.

0: font de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Amb la tendresa de la seva veu, aquí tens a Gracie Abrams. Arriba també a Ràdio Vilafant FM.

0: 107.3 FM.
1: Si sona bé, si és una bona cançó, si té ritme, sona a Ràdio Vilafant.

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: FM.
1: Ens deixem encisar per la música de Maria del Mar Bonet. Aquesta cançó és Blaus i Blaus, des del nou treball, L'aigua no cansa.

Ja segueixes tota la nostra programació. Si no te la saps, consulta-la a la nostra web. Però, a més, tens tota mena de programes per tu.

0: vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
1: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a skoda.es.
2: Autopodium Skoda.
3: Coda.
4: Torna la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fi de wall diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 a l'11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
5: Uau! Quina furgoneta!
6: L'he llogat a Iberfurgo.
5: Està com nova, ni sembla de lloguer.
7: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
4: Clau de Sol de Vilafant organitza una excursió de 4 dies a Benidorm, del 26 al 30 d'octubre. Com sempre, sortida a 6:45 del nucli antic, a 3:15 al Camp dels Enginyers i a les 7 del matí de les Forques. Sortida de 4 dies visitant diversos indrets al voltant de Benidorm. Allotjament, visites guiades, hotel... Tot el preu de 600 euros als socis, 605 als no socis. Data límit d'inscripció el 20 d'octubre. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-90-19 i Joan Costa, 686-380-486. A les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41 i Miquel Fallet, al 646-47-38-87. Recordeu, excursió a Benidorm del 26 al 30 d'octubre amb Clau de Sol.

0: Fan 107.3 FM.
1: Aquí a la sintonia de la ràdio, més i bona música per acompanyar-te. La Falda és la cançó de Judelín.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

Ens arriba la cançó de Robin Lenae. Aquest és un tema que porta per títol Love Me Not. Està agradant molt aquest tema.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Donald Trump ha anunciat a la seva xarxa social un acord amb Rússia per rebre immediatament més de 300.000 tones de gasoil per abastir els mercats nord-americà i mundial. Segons el president nord-americà, l'acord que autoritza les operacions amb dièsel rus fins a abril del 2027 és fruit d'una conversa amb Vladimir Putin, que ja ha confirmat que està preparat per iniciar el subministrament. Moscou també s'hauria compromès a ampliar les quantitats durant les setmanes vinents. Segons ha detallat el mandatari de la Casa Blanca, Rússia proveirà 500.000 de tones durant el mes de novembre i 1 milió més immediatament després. Trump, a més, assegura que l'acord farà baixar els preus dels carburants disparats per la guerra a l'Iran i a l'Orient Mitjà. I aquí a casa nostra, milers de manifestants a favor del dret a l'habitatge digne, 3.000 segons l'Ajuntament de Barcelona i 15.000 segons el sindicat de llogateres, han omplert aquest passat vespre a la plaça Universitat, convocats per diversos sindicats d'habitatge arran de la mort de Mari Carmen Abascal a Madrid dimecres passat, i per impulsar també la vaga general convocada per l'11 de novembre. Abans de començar es va fer un minut de silenci davant de la Universitat de Barcelona, una gran pancarta amb el lema "Vaga general, això tot just comença", i els dibuixos de dues flames van encapçalar la protesta al costat d'un altra que deia "El negoci de l'habitatge mata". I referent a la convocatòria d'eleccions generals del proper 29 de novembre, Esquerra i EH Bildu han anunciat avui que reeditaran la seva coalició, en aquest cas al Senat, de cara a aquestes eleccions generals. Repetint la fórmula del 2023, els dos partits aposten per l'acumulació de forces com una eina per defensar, segons diuen, els drets nacionals de Catalunya i Euskal Herria, ampliar els drets socials i combatre el bloc reaccionari. Les bases de les dues formacions sobiranistes ratificaran aquesta proposta durant els pròxims dies. I en successos, el jurat ha declarat l'acusat del crim masclista de Girona culpable d'un assassinat, agressió sexual i robatori violent. El veredicte, per unanimitat, ha declarat provat que la nit del 26 de juliol de 2023, Antoni Montpar va esperar que la víctima tornés de treballar amagat al replà de casa seva, i quan entrava a casa la va abordar per l'esquena i la va deixar inconscient amb una clau d'arts marcials. Les acusacions demanen presó permanent revisable i 13 anys més. I segons la darrera dada del Servei Català de Trànsit, en motiu d'aquesta operació sortida per la festivitat del proper dilluns 12 d'octubre, ja han abandonat l'àrea metropolitana de Barcelona fins ahir a les 9 de la nit gairebé la meitat dels 570.000 vehicles que està previst que ho facin també durant la jornada d'avui. I en els esports, l'Espanyol deixa escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a 1 al temps afegit. Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González a la primera meitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
3: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
1: Ràdio Vilafant, la banda sonora del teu dia a dia.

I aquí la tens, és la cançó i el tema que escoltes a la sintonia de la ràdio, una de les bones peces musicals ara mateix de Katy Perry. Watching Born és el treball de Katy Perry.

0: Nou lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres. Què deu ser, una fira de cotxes?
1: Expocasió, home.
0: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Diumenge 18 d'octubre, Figueres es vesteix de rosa. Arriba l'onzena cursa de la Dona de Figueres. Una cursa de 5 quilòmetres, oberta a tothom, amb sortida a les 10 del matí des de la Font Lluminosa. Corre, camina, comparteix i viu una jornada especial amb moltes altres dones. Les inscripcions a www.grupiris.cat o presencialment al Grup Iris, al carrer Pi i Margall 12, per només 11 euros. Onzena cursa de la Dona de Figueres, 18 d'octubre, a les 10 del matí. T'hi esperem. Organitza Grup Iris amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i Valosport.
5: Si estàs aquí al 107.3 és per alguna cosa i la música no et fa.

Aquest octubre, Vilafant també és cultura. El proper dissabte, dia 10, a Palol Sol d'Oria, jornades de patrimoni europeu. A les 11 al matí, visita guiada amb el professor Toni Cobos. A les 12, presentació del llibre Figueres de Por 4. Vilafant a càrrec de Crealit. El diumenge 18, a Palol Sol d'Oria, Dia Mundial del Càncer de Mama. A les 6 de la tarda, diverses activitats. Tarda de màgia amb Raül Black, lectura de poemes i altres activitats a benefici Vilafant contra el càncer. El divendres 23 d'octubre, al Centre Cívic Les Mèlies, teatre La Tempesta. A 7:45, amb teatre lliure Tramuntana, taquilla inversa. El dissabte 31 d'octubre, al CAU, a les 11 del matí, pels més petits, l'Hora del Conte, amb gra de sorra. I el dissabte 31 d'octubre, a les 6 de la tarda, espectacle infantil i castanyes, amb clau de sol. Aquest mes d'octubre, Vilafant és cultura.

0: fan. 107.3 FM.
1: Kiss. És la nova cançó i el nou tema de Pitbull i Kiss, plegats amb aquest Reach for the Stars.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh, yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, ¿pa qué vamos a aparentar?
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: T'espero. Sense pauses, sense aturades, només hits a Ràdio Vilafant.

0: matat Xinxan.
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
2: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot el dissabte.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.

0: Si la promesa...
1: És la veu inconfusible d'Alejandro Sanz amb la col·laboració d'Edén Muñoz. Han presentat Jo era poesia.
0: A las mil preguntas del por qué no fue, tú eres ese día que comienza mal, una historia que empezó por el final.

0: Vilafant, 107.3 FM.
1: No paris, nosaltres tampoc ho fem. Més música a Ràdio Vilafant.

0: Cap municipi sense serveis bancaris. Banca Mòbil de Catalunya. Divendres 16 d'octubre, des d'un quart de 12 a dos quarts de dues, a la plaça de l'Ajuntament, CaixaBank. Recorda, Banca Mòbil a la plaça de l'Ajuntament, divendres 16 d'octubre. CaixaBank, des d'un quart de 12 a dos quarts de dues.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento decir... La ràdio que ens uneix.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Torna a la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
4: Des de Llançà, li canta el món Frederic. Aquí tens el Dolça Petxina.

viatge pic. El vessal de sota l'era. Em vesteixo d'home antic i empaito la masovera.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Toda la noche es que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
3: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
1: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Mira, un noi guapo o una noia guapa amb una sala de ball, amb una terrasseta, i et fa una clocada d'ulls. Atenció, wing wing. És el que ens diu Charlie XX.

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Donald Trump ha anunciat a la seva xarxa social un acord amb Rússia per rebre immediatament més de 300.000 tones de gasoil per abastir els mercats nord-americà i mundial. Segons el president nord-americà, l'acord que autoritza les operacions amb dièsel rus fins a l'abril del 2027 és fruit d'una conversa amb Vladimir Putin, que ja ha confirmat que està preparat per iniciar el subministrament. Moscou també s'hauria compromès a ampliar les quantitats durant les setmanes vinents. Segons ha detallat el mandatari de la Casa Blanca, Rússia proveirà 500.000 de tones durant el mes de novembre i 1 milió de tones immediatament després. Trump assegura que l'acord farà baixar els preus dels carburants disparats per la guerra a l'Iran i a l'Orient Mitjà. I Esquerra Republicana i EH Bildu han anunciat que reeditaran la seva coalició al Senat de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. Repetint la fórmula del 2023, els dos partits aposten per l'acumulació de forces com una eina per defensar els drets nacionals de Catalunya i Euskal Herria, ampliar els drets socials i combatre el bloc reaccionari. Les bases de les dues formacions sobiranistes ratificaran aquesta proposta durant els propers dies. I marxem ara fins a Mollet del Vallès, que posa el punt i final avui a les jornades solidàries amb la tradicional Festa de la Solidaritat. L'activitat es farà al Parc de les Pruneres entre 6:15 de la tarda i 9:15 de la nit, i reunirà les entitats solidàries de la ciutat que donaran a conèixer la seva tasca i els projectes de cooperació en què participen arreu del món. Ens ho explica des de Ràdio Mollet la Carla Ramos.
2: Després de 3 setmanes on la solidaritat, la pau i la cooperació han estat les protagonistes, Mollet del Vallès acull avui dissabte la Festa de la Solidaritat, que posarà el punt final a les jornades solidàries. El programa per aquesta tarda inclou un concert de l'Escola de Música de Mollet, la lectura del Manifest per la Pau i la No Violència i actuacions d'altres entitats locals. El regidor de Solidaritat a Mollet, David Moreno, ha destacat precisament el caràcter local de la festa.
3: En aquest cas, el que hem volgut és que siguin tots entitats vinculades a Mollet directament, no? Escola de dansa, etc., també de música, i per tant el que hi haurà és tota la tarda, des d'actuacions que tenen més a veure amb dansa, altres més de música.
2: Al llarg de les jornades solidàries, la programació ha inclòs exposicions, xerrades, activitats culturals i testimonis vinculats a projectes de cooperació internacional.
1: I en els esports, en futbol, ahir l'Espanyol va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a un definitiu al temps afegit. Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Típica cançó, molt bona música. La lletra és curteta, no s'hi han escarrassat gaire, eh? Però aquí tens Muchacha, Aisa, RBFB, Kremlin.

Vols posar-te en contacte amb nosaltres? Molt fàcil, 972 54 6302, al telèfon del 107.3.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: I knew it, I know you. I és que ho sabia, et coneixia. Cançó de Taylor Swift.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres. Què deu ser, una fira de cotxes?
1: Expocasió, home.
0: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
2: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
5: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
6: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a skoda.es.
7: Autopodium Skoda.
8: Coda.
9: Estàs escoltant Ràdio Vilafant? Estàs amb nosaltres? Doncs puja el volum, que això continua!

Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

0: 107.3 FM.
1: Salut, my man, Mover Joe.
2: Som-hi amb novetats discogràfiques i amb temes com aquest, que és tot un tema d'èxit. Aquest de... Memphis Dijou. I aquí tens el Maladie.

Clau de Sol de Vilafant organitza una excursió de 4 dies a Benidorm, del 26 al 30 d'octubre. Com sempre, sortida a 6:45 del nucli antic, a 7:45 al Camp dels Enginyers i a les 7:00

0: 606-59-90-19 i Joan Costa, 686-380-486. A les Forques, Antoni Caselles, al 609-450741 i Miquel Fallet, al 646-47-38-87. Recordeu, excursió a Benidorm del 26 al 30 d'octubre amb clau de sol.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
2: Estàs al 107.3 de l'FM, Ràdio Vilafant FM. Ara mateix amb Carol G, Judalini, Rosowski i el... Bye, wow.

0: Ràdio Vilafant.
1: I no et perdis cada dia la nostra programació, cada hora notícies en punt, amb els companys a la xarxa de comunicació local, per saber, per estar informat en tot moment.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Torna a la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
4: Uau! Quina furgoneta!
5: L'he llogat a Iberfurgo.
4: Està com nova, ni sembla de lloguer.
6: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
7: Diumenge 18 d'octubre, Figueres es vesteix de rosa. Arriba l'onzena cursa de la Dona de Figueres, una cursa de 5 quilòmetres, oberta a tothom, amb sortida a les 10 del matí des de la Font Lluminosa. Corre, camina, comparteix i viu una jornada especial amb moltes altres dones. Les inscripcions a www.grupiris.cat o presencialment al Grup Iris, al carrer Pi i Margall 12, per només 11 euros. Onzena cursa de la Dona de Figueres, 18 d'octubre, a les 10 del matí. T'hi esperem. Organitza Grup Iris amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i Valosport.
8: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 3.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Amb el seu estil propi, la nova de l'Erika, arriben amb el No sé...

0: 107.3 FM.
1: Preparat per no parar d'escoltar la millor música? Doncs puja el volum a Ràdio Vilafant, 107.3 a la FM.

0: si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que en millorin la seva atenció. En declaracions a Cugat Media, Sergi Salmerón, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mutu a Terrassa, parla de la importància de la detecció precoç d'aquest tipus de trastorns.
2: Per ser moltes malalties, la salut mental no és excepció, que el com més aviat es trobi, es diagnostiqui i s'inici un tractament, el pronòstic i l'evolució sol ser millor. Que es pugui parlar obertament, que puguin ser altres persones, a vegades necessitem altres persones que ens diguin que potser necessitem ajuda i saber doncs, que demanar ajuda als moments en què la salut mental està en conflicte.
1: Aquesta jornada està impulsada per la Federació Mundial per la Salut Mental amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut des de l'any 1992. I en plana política, la secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que el Partit Republicà farà una gran llista per a les eleccions generals del 29 de novembre i que estarà encapçalada per Gabriel Rufián. En una entrevista al Nacional, Alemany s'ha mostrat convençuda en fer, com diem, una gran llista i que connecti amb tots els racons de Catalunya. A més, ha criticat el president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè és, en paraules seves, incomprensiblement davant aquesta convocatòria electoral, no ha lamentat que Catalunya perdi 4.700 milions d'euros anuals per al seu finançament. I a Rodalies, la incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord a causa d'un robatori de cable entre Mollet, Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 11:15. Els trens circulaven per via única entre les dues estacions del Vallès Oriental amb un augment del temps de recorregut i més temps d'aturada de l'habitual a mesura que s'aprovaven al punt afectat. Renfe ha precisat que Adif ha pogut reparar el robatori de cable a la via 2 i ja circula per les dues vies en aquest tram amb una recuperació de les freqüències de pas de manera progressiva. I parlem també de mobilitat, seguim amb mobilitat, com diem, amb motiu d'aquesta operació sortida de la festivitat del 12 d'octubre amb aquest pont. Ja han sortit de l'àrea metropolitana la meitat dels 570.000 vehicles previstos, que està previst, com diem, que ho facin també durant la jornada d'avui. I en els esports, en futbol, ahir l'Espanyol va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a un definitiu al temps de descompte. Abans, Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Aquesta tarda torna el Barça, que rep a l'Spotify Camp Nou al Getafe a partir de 6:45. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ritme i música de Radio Macandé. La seva nova cançó, Malària de ti.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Posa't còmode, que venen corbes musicals.

0: Aquest octubre, Vilafant també és cultura. El proper dissabte, dia 10, a Palol Sabol Dòria, jornades de patrimoni europeu. A les 11 al matí, visita guiada amb el professor Toni Cobos. A les 12, presentació del llibre Figueres de Por 4. Vilafant a càrrec de Crealit. El diumenge 18, a Palol Sabol Dòria, Dia Mundial del Càncer de Mama. A les 6 de la tarda, diverses activitats. Tarda de màgia amb Raül Black, lectura de poemes i altres activitats a benefici Vilafant contra el càncer. El divendres 23 d'octubre, al Centre Cívic Les Mèlies, teatre La Tempesta. A 7:45, amb teatre lliure Tramuntana, taquilla inversa. El dissabte 31 d'octubre, al CAU, a les 11 del matí, pels més petits, l'Hora del Conte, amb gra de sorra. I el dissabte 31 d'octubre, a les 6 de la tarda, espectacle infantil i castanyes amb Clau de Sol. Aquest mes d'octubre, Vilafant és cultura.
1: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, què deu ser una fira de...
2: Expocasió, home.
1: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
3: Torna Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Uau, quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
6: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
7: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant. 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
0: Aquí la tens, Fire, Fire, Foc, Foc, Ximsa, Arco i Casango.

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: poquillo.
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes.

0: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Aquí tens, a Ràdio Vilafant, els èxits que estan sonant a tot arreu.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot el dissabte de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

Aquesta és la nova de Iván Erzo, que arriba també com, ell vol dir, con un bicho raro. Hey, bon títol per aquesta cançó. Bicho raro, Iván Erzo.

0: mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
1: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta'n les condicions a skoda.es.
2: Autopodium Skoda.
3: Coda. I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Torna a la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.

0: Esculata una festa.
1: Sabem el tipus de música que t'agrada i per això des de Ràdio Vilafant t'oferim qualsevol estil musical. No ens perdis.
0: Quants mesos avui no em fiava i mos hem retrobat. M'has remputat

Cap municipi sense serveis bancaris. Banca Mòbil de Catalunya. Divendres 16 d'octubre, des d'un quart de 12 a dos quarts de dues, a la plaça de l'Ajuntament, CaixaBank. Recorda, Banca Mòbil a la plaça de l'Ajuntament divendres 16 d'octubre. CaixaBank des d'un quart de 12 a dos quarts de dues.

0: 107.3 FM.
1: Nova peça de Olivia Rodrigo. Serena Joy és la nova cançó que ens ha presentat Olivia Rodrigo.

0: Així sona, així l'escoltes. Serena Joy, Olivia Rodrigo.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: A Ràdio Vilafant seguim connectats. A cada moment seguim amb bona música.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Benvinguts siguin, com sempre, a l'Esclat de Tenora, avui el número 611, corresponent als dies 10 i 11 d'octubre del 2026. El començarem escoltant la sardana Tres Miquels, és de l'Enric Vilà i Armengol. Està interpretada per la cobla Foment del Montgrí. Amb ella felicitem en els Miquels i Rafels, que la setmana passada es van quedar al tinter. De Figueres, en Miquel Ros, en Miquel Costa Oliva i en Rafael Garcia. I de Blanes, en Miquel Prats González.

Cobla Foment de Montgrí ens acaba d'interpretar Tres Miquels, és de l'Enric Vilà i Armengol. Aquest dilluns passat, dia 5, d'Olot, l'Emili Pallàs va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Emili. Per a tu la sardana de la teva filla Laura, interpretada per la Cobla Montgrins, Els Grans de Fejol.

Acaben d'escoltar Els grans de Fajol, és de la Laura Pallàs i Mariani. L'ha interpretat la Cobla Montgrins. Del mestre de parlada, en Josep Serra i Bonal, escoltarem la melodia de tenora Delectació. Està interpretada per la Cobla Montgrins. El solista, en Josep Gispert. I és a parlada que se'n va, per a felicitar, de part de tota la família, a la Nita Oliveres, que el dilluns dia 5 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Nita.

Josep Vispert a la tenora amb la Cobla Mongrins ens acaben d'interpretar de l'actació. És d'en Josep Serra i Bonal. D'en Quim Reixac i Jofre escoltarem Lluna, interpretada per la Cobla Baix Empordà, el tenora, el propi Quim. Va dedicada, de part de tota la família, precisament en els seus pares, en Jordi Reixac i la Judit Jofre, que el dilluns dia 5 van celebrar el seu 35è aniversari de noces. Per molts anys, família!

La Cobla Baix Empordà ens acaba d'interpretar Lluna, de Guim Reixac i Jofre. El dimarts dia 6 foren els nostres convilatants, la Maria Teresa Joanola i en Robert Serrats, que celebraren el seu 57è aniversari de noces. Per molts anys, parella. Per a vosaltres, la sardana del compositor Xavier Forcada i Carreras està interpretada per la Cobla Marinada. El seu títol, Una parella genial.

Una parella genial és de Xavier Forcada i Carreras i ens l'ha interpretat la cobla Marinada. Del figuerenc Jaume Cristau i Brunet escoltarem Palau Saverdera, interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal. I és a Roses que se'n va per a felicitar en Joan Hortensi, que el dimarts dia 6 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Joan, de part de la Maria, de tota la família i també de tots els companys i companyes del curs de Vilabertran.

La principal del Bisbal ens acaba d'interpretar Palau Saverdera, és d'en Jaume Cristau i Brunet. També el dimarts dia 6, l'Emília Pla va celebrar el seu 93è aniversari. Moltes felicitats, Emília. Et dediquem la sardana que et va escriure en Jaume Bonaterra i Dabau. Emília, sardanista, l'interpreta la Cobla.

0: de Jaume Bonaterra i de Bau, la cobla Cadaqués ens acaba d'interpretar Emília Sardanista.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: A Tiana hi tenim l'amiga Dolors Solà, que ella també el dia 6 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Dolors. Per a tu, la sardana del compositor Joan Lázaro i Costa. De nit a Tiana, l'interpreta la cobla Vents de Rier.

La Cobla Vents de Riera ens acaba d'oferir De nit a Tiana, és de Joan Lázaro i Costa. De Francesc Teixidor i Ponce escoltarem Ripoll, Bressol i Capital, interpretada per la Cobla Sant Jordi. I és a Ripoll que se'n va per a felicitar a la Rosa Colom i en Joan Moret, que el dimarts dia 6 celebraren el seu 51è aniversari de noces. Per molts anys per ella.

de Francesc Teixidor i Ponce, la Cobla Sant Jordi ens acaba d'interpretar Ripoll, Bressol i Capital. Del figuerenc Francesc Basil i Oliveres gaudirem de la seva sardana Sant Pere de Roda, interpretada per la Cobla Sant Jordi. Va dedicada de Figueres a la Maria Teresa Gelis i l'Enric Oliva, que el dimecres dia 7 celebraren el seu 54è aniversari de noces, i el dijous dia 8 l'Enric també va celebrar el seu aniversari. Però molts anys de part de tota la família i TV Nostra.

Ivan Alcazo en el tible amb la Cobla Sant Jordi ens acaben d'interpretar Sant Pere de Roda, de Francesc Basil i Oliveres. De Josep Masó i Iker escoltarem Avinyonet de Puigventós, interpretada per la Cobla Màxims. I és Avinyonet que se'n va per a felicitar en Joan Traiter, que el dimecres dia 7 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Joan, de part de la teva llala, d'en Xavi Roig i nostre.

La Cobla Màxims ens acaba d'interpretar Avinyonet de Puigventós, de Josep Masó i Quer. La propera és del compositor Frederic Cirés i Puig. El seu títol, Gentil Roser, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Amb ella felicitem a tots els rosers que el dimecres dia 7 celebraren la seva onomàstica, però especialment de Blanes, la Roser Vilaprinyó, de Cadaqués, la Roser Bosch, de Figueres, la Roser Olivet, la Roser Boada, la Roser Teixidor i la Roser Casademont, de Palamós, la Xari Díaz, de Vilabertran, els del curs de les sardanes felicitem a la Roser Parada, a la Roser Torrent i la Roser Jiménez. I en Xavi Roig felicita la Roser Zafra, la Roser Aguado, la Roser Balasc, la Roser López, la Roser Rodríguez, la Roser Torres i la Roser Vidal.

0: Acaben d'escoltar Gentil Roser, que ens ha interpretat la Cobla Ciutat de Girona. És de Frederic Cirés i Puig.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, dia 10 d'octubre, a Sant Hilari Sacalm, a la plaça del Doctor Grabalosa, a 4:45 de la tarda hi ha ballada amb la Principal de Banyoles. Caçà de la Selva, plaça de la Coma, a les 5 de la tarda, Cobla Bisbal Jove i Xocolatada Popular. Ventalló, festa major de Vall Baralla, a les 5 de la tarda i a la Cobla la Principal d'Olot. A Tossa de Mart, en el Passeig de Mart, a les 5 de la tarda, ballada vigília de plec amb la Ciutat de Girona. Per la nit, a les 10, en el Cinema Montserrat, extraordinari concert de vigília amb la Cobla Ciutat de Girona. Tindrà lloc el reconeixement en el compositor i tenorista Josep Coll i Ferrando. I a Caldes de Malavella, en la plaça de l'Ermita de Sant Grau, a les 7 de la tarda i a la Cobla Foment del Montgrí. Diumenge, 11 d'octubre, a Tossa de Mar, 39è a plec en el Passeig Mossèn Cinto Verdaguer, matí a 2:15 i tarda a les 4. Cobles, Ciutat de Girona, Reus Jove i Principal de Llobregat. A Ripoll, en l'Ermita del Remei, Festa del Remei, a 10:45 del matí, sardanes amb la Cobla Canigó. A Flaçà, és la festa major, a 11:45 del migdia, en la plaça de l'Església de Sant Cebrià, 3 sardanes. I a les 5 de la tarda, en la plaça del Carrilet, audició completa tot amb la Cobla La Flama de Farners. Albons, festa de Sant Grau, en l'Ermita de Sant Grau, a 11:45 del migdia, ofici solemne, bateig dels gegants i tot seguit 3 sardanes, Cobla Principal de Banyoles. A Riudellots de la Creu, plaça major, a les 12 hi ha sardanes amb la Principal de Porqueres i Vermut. A les Preses, a la plaça major, a les 12 del migdia hi ha la Cobla la Principal d'Olot. A la Bisbal, a l'Ermita del Remei, al Plec del Remei, a les 12 hi ha sardanes amb la Cobla Baix Empordà. A Urriols, a les 12, ofici solemne, presidit per el bisbe de Girona, Octavi Vilà, acompanyats de la Cobla Montgrins i la Coral d'Urriols. A la sortida, dos sardanes, amb l'estrena de Vells i Vells Temps a Urriols de l'Esteve Palet i Ribes. A Cassà de la Selva, Ermita del Remei, 43è a Plec del Remei, a les 12, ofici solemne, i a la sortida, tres sardanes amb la Cobla, la Principal de Cassà. Anglès, plaça de la Vila, a 1:15 de la tarda, sardanes amb la Cobla, Bisbal Jove. A Brunyola, 32a Fira de l'Avellana en la plaça de Brunyola. A les 4 de la tarda, audició amb la Principal de Cassà. A l'Escala, Fira i Festa Camp dels Pilans. A les 4 de la tarda hi ha ballada amb la Cobla Els Rossinyolets. A Cogolls, a les 5 de la tarda hi ha audició amb la Cobla Aires de la Terra. A Camallera, en el Pavelló, a les 5 de la tarda hi ha ballada amb la Principal de Banyoles. I a l'Armentera, a la plaça de Catalunya, a les 6 de la tarda hi ha ballada de sardanes amb la Cobla La Moreneta. Dilluns, 12 d'octubre, Diada del Pilar. A Cistella, plaça major, a les 11, 3 sardanes. I a la mateixa plaça, a les 5 de la tarda, hi ha ballada completa tot amb la Cobla La Servianenca. A Sant Feliu de Guíxols, a l'Ermita de Sant Elm, a plec de la Mare de Déu del Bon Viatge. A les 12 del migdia, audició amb la Cobla La Principal de Banyoles. A les Preses, plaça major, a les 4 de la tarda, hi ha ballada amb la Cobla La Principal d'Olot. I a Camp de Bànol, a la plaça de la Dansa, a les 5 de la tarda, hi ha ballada amb la Cobla La Principal de Banyoles. Dimarts, 13 d'octubre, a Tossa de Mart, a l'Ermita de Sant Grau, a la 1 del migdia i a la Cobla La Flama de Farners. Dissabte, 17 d'octubre, a Besalú, concert presentació de Bartomeu Vallmajor i Soler, a la plaça de la Llibertat, a les 5 de la tarda, amb la Cobla Ciutat de Girona. Diumenge, 18 d'octubre, a Olot, en el Firal, a les 12 hi ha ballada amb la Principal d'Olot i a les 6 a Santa Pau, en els Jardins de Can Xel, ballada amb la Principal de Banyoles. I a Sant Joan de les Abadeses, en el Pavelló, a 4:45 de la tarda, i a les Cobles, Ciutat de Girona i Principal d'Olot. Per al dilluns, dia 19 d'octubre, a Barcelona, en el Casino de l'Aliança del Poble Nou, a les 7 de la tarda, hi ha el concert Sardanes Centenàries amb la Cobla Sant Jordi. Anem per als cursets. A la Bisbal, cada dissabte, de les 10 a 11:45 del matí, en la plaça Jacint Verdaguer. En cas de mal temps, ho fan en el local de Can Met. A Figueres, organitzat per l'Associació del Veïns de l'Eixample i el Foment de la Sardana Pep Ventura, en el Molí de l'Anguila, tots els divendres de les 5 a 6:45 de la tarda. Si ets nou, et pots inscriure en el WhatsApp 682-762-752. A Argelaguer, cada dimarts, de 7:45 a les 9 del vespre, en el Pavelló. A Sant Privat d'en Bas, cada divendres de les 7 a 2:15 del vespre en el local de les antigues escoles de Sant Privat. El curs és gratuït. Si vols participar, envia un WhatsApp en el 646-348-455. A Camós, en el Pavelló, tots els dilluns de les 8 a les 9 del vespre. Aquí a Vilafant, en el local social de les Mèlies, cada dimecres de les 7 de la tarda fins a 8:45 del vespre. A Vilabreig, en el local cívic, el segon i el quart dimecres de cada mes, De 7 a 8 del vespre per aprendre a comptar i repartir i de 8 a 9 per aprendre a ballar. És obert i gratuït a tothom. Vilajuïga, cada dijous, de 8:45 a 9:15 del vespre, en la sala d'actes de la plaça 11 de setembre. L'activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia en l'Ajuntament, telèfon 972-53-0005. És a càrrec de la Roser Montaner. Riudellots de la Selva, cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, curs infantil, juvenil i familiar. Cada divendres, de 7 a 8 del vespre, curs regular d'adults. I cada dos dissabtes, de 4 a 5 de la tarda, curs de comptar i repartir. Tots els cursos són gratuïts, però requereixen inscripció prèvia en el 606 014 645 de Martí Ribes o el 622 171 410 d'en Ferran Domènech. Es faran a la sala polivalent de la plaça de l'Ajuntament. Aigua Viva, en el centre polivalent La Torrentera, cada divendres de 8:15 a 8:15 del vespre. És gratuït, però cal inscripció prèvia en l'Ajuntament d'Aigua Viva. A Sils, a la sala La Laguna, cada dimecres de 8:15 a les 9 del vespre. Telèfon de contacte 649 465 513, que és en Vicenç, i el 664 333 075, la Montse. Per a tothom, petits i grans, socis gratuït i no socis 20 euros. I fins aquí l'agenda.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: I seguim amb més sardanes. De llançar, en Josep Caula i tota la família feliciten la seva esposa, la Roser Freixa, per la seva onomàstica del passat dimecres dia 7. Moltes felicitats, Roser. La sardana és la d'en Joaquim Ostenc, la doctora de llançar. L'interpreta la cobla Ciutat de Girona.

La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar La doctora de Llançà, és d'en Joaquim Mostenc i d'Unya Beitia. De Berga, en Joan Parera i tota la família feliciten la seva esposa, la Dolors Orriols, que el dimecres dia 7 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Dolors. La sardana és del príncep de la tenora, en Ricard Viladesau. En Refila de Berga, l'interpreta la Cobla Salvatana, el tenora, en Josep Ferràs.

Josep Ferràs a la tenora amb la Cobla Salvatana ens acaben d'interpretar En Refila de Berga, és de Ricard Viladesau i Caner. La propera se'n va cap a Roses per a felicitar a la Mari Loscos i en Joaquim Ros, que el dimecres dia 7 van celebrar el seu 53è aniversari de noces, per als anys parella. Per a vosaltres la sardana que us va dedicar a Narcís Costa i Ventura, en Joaquim i la Mari, l'interpreta la Cobla, la principal de Vilamacolum.

de Narcís Costa i Ventura, la principal de Vilamacolum, ens acaba d'interpretar en Joaquim i la Mari. De Josep Serra i Bonal, escoltarem la seva sardana insígnia, Parlada. Està interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. I és a Parlada que se'n va, per a felicitar a l'Albert Algans, que el dijous dia 8 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Albert, de part de tota la família i sobretot de la gran cosinada.

de Joaquim Serra i Bonal, la Cobla Ciutat de Girona, ens ha ofert Parlada. De Joaquim Soms i Gené escoltarem A l'ombra del campanar, interpretada per la Cobla Sant Jordi. Va dedicada a la Berta Casanovas de Roses per a felicitar-la per al seu aniversari que ha celebrat el dijous passat dia 8. Per molts anys, Berta. Aquesta sardana fou estrenada per cert a Sant Cugat.

A l'ombra del campanar és de Joaquim Songes Gener i ens l'ha interpretat la Cobla Sant Jordi. Anem ara cap a Sant Pau de Segúries per a felicitar a la compositora i amiga, la Maria Teresa Monclús i Marquès, que aquest dissabte dia 10 celebra el seu aniversari i el dia 15 serà la seva onomàstica. Per molts anys, Maria Teresa, he escollit la sardana teva que no l'havia programada mai. Visca Sant Llorenç d'Hortons, l'interpreta la Cobla Ciutat de Girona.

0: La Copla Ciutat de Girona ens acaba d'oferir Visca Sant Llorenç d'Hortons, és de la Maria Teresa Monclús i Marquès.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Anem ara cap a Cadaqués, per a felicitar a l'amic Narcís Guanter, que també aquest dissabte dia 10 celebra el seu aniversari. Per molts anys, Narcís. La sardana no podia ser altra que la que et va escriure en Joan Puig. El meu amic Narcís, l'interpreta a la Copla, la Vila de la Jonquera.

de Joan Puig i Fornis, interpretada per la Cobla Vila de la Jonquera, acaben d'escoltar El meu amic Narcís. I de Cadaqués cap a Fortià. Aquest dissabte, dia 10, la Paquita Serrats i en Joan Arnau celebren el seu 58è aniversari de noces. Per molts anys, família. La sardana és la d'en Pere Fontàs i Josep Mir, obligada de tenora. El seu títol, Paquita, l'interpreta la Cobla Salvatana. El solista, en Josep Mir.

Josep Mira, la tenora, amb la cobla salvatana, acaben d'interpretar Paquita, és del propi Josep Mir i d'en Pere Fontàs. Del cassanenc Francesc Fuertes i Barré escoltarem La nostra festa. Està interpretada per la cobla salvatana i és a Cassà, de la selva que se'n va, per a felicitar a l'Alba Bastante i en Josep Ramon Arpont, que també ells aquest dissabte celebren el seu 16è aniversari de noces. Per molts anys, parella.

Interpretada per la Cobla Salvatana, acaben d'escoltar Nostra Festa, és de Francesc Fuertes i Barea. De Portbou, la Montserrat Fernández Llamazares i tota la família feliciten el seu espòs, en Francesc Moradell, per al seu aniversari que celebra aquest dissabte dia 10, per molts anys, Francesc, i escollir la sardana del mestre de Vilajuïga, en Jaume Bonaterra i de Bau. Portbou, sardanista, l'interpreta la Cobla Ciutat de Girona.

De Jaume Bonaterra i de Bau, la Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar Portbou sardanista. De Tomàs Gili i Membrado escoltarem Aplec flamejant. Està interpretada per la Cobla Montgrins. De Barcelona, les Roquetes, l'Anna Maria Gomis, tota la família i amics, felicitem en el seu marit, en Pere Mallofré, que aquest diumenge dia 11 celebra el seu aniversari. Per molts anys, Pere.

La Cobla Montgrins se'ns ha ofert Aplec Flamejant, és d'en Tomàs Gil i Membrado. De Sabadell, l'amic Jesús Moix i el grup sardanista esportiu de Sabadell volen dedicar un sentit record a la seva companya Laura Major, que el passat dia 27 de setembre ens va deixar. Reposa en pau, Laura. Han escollit la sardana que li va escriure el compositor castelloní, a Marc Timón, amb el títol de Esperit Lliure. L'interpreta la Cobla Sant Jordi. I amb ella ens acomiadem fins al proper programa. Adéu-siau.

0: L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. L'Envelat, un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. envelatradio@gmail.com. Recorda, envelatradio@gmail.com.
1: Un programa de Joaquim Pijuan.
2: Hola, amics, com sempre és habitual al nostre programa, sigueu tots ben retrobats una vegada més. Avui us volem presentar una orquestra que va triomfar fins als anys 70 i escaig. Us estem parlant de Rudy Ventura, la seva trompeta i el seu conjunt. En tots vosaltres, aquest fenomen d'aquella època, a una època en què el seu nom sol ja feia festa major. I comencem la música en què es començava en aquella època, en un bonic pasdoble. Rudy Ventura i la seva trompeta en aquest Islas Canàries.

I així disfrutàvem ballant en aquella època en aquests grans instrumentistes que podíem disfrutar. Ara el podrem escoltar en un altre tema, una versió que ha fet de la vella Lola. Gaudiu-la perquè val la pena.

La Bella Lola era una interpretació i en versió de Rudy Ventura i el seu conjunt. I continuem ara amb més música així alegre d'aquella època. Estem parlant dels èxits dels anys 70 en aquesta costa catalana.

Què us ha semblat aquest passeig que ens ha fet per la costa catalana Rudy Ventura i la seva trompeta i el seu conjunt? Continuem endavant en la mateixa orquestrina, orquestrina exitosa fins a les meitats dels 80, concretament ara en aquest la-ta-ta-ta.

0: Rudy Ventura, exitós dels anys 70, quan en una festa major, si hi havia en una de les actuacions, en l'embalat de festa major, Rudy Ventura o en Josep Guardiola, doncs mudava molt i molt en aquella època, perquè eren grans, grans orquestres de l'època, interpretant temes que possiblement us poden semblar una mica rancis, però tots tenen quelcom que cal escoltar. Continuem endavant amb Rudy Ventura i la seva orquestra.
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Ja que s'ha creat aquest ambient romàntic, aquest ambient en aquesta cançó tan preciosa com és Caruso, interpretat tan magistralment per la trompeta de Rudy Ventura, continuem amb música nostàlgica, música pel record. Aquí, en aquesta orquestra, ja desapareguda fa molts i molts d'anys. I el tema que escoltarem a continuació és Jo que no vivo sin ti.

I continuem en el conjunt de Rudy Ventura en un enregistrament que va fer l'any 1966. El nom de l'enregistrament és Maria Lola.

0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. Pero somos marionetas bailando
1: sin fin en la cuerda del amor. L'embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com. Com saps ja, aquí a través de la teva sintonia pots gaudir i disfrutar de la música d'embalat i de festa major. Orquestres, les tenim quasi totes, encara que últimament doncs, no hi ha gaire producció orquestral que es pugui doncs, retransmetre. Per tant, ens hem de conformar moltes vegades recuperant, però recuperant això sí, joies d'un

I continuem amb la música romàntica que triomfava per allà als anys 70 i que interpretava també, adaptava pel seu conjunt en Rudy Ventura. Entre vosaltres, Alguien Cantó.

Aquí a la Pla Radiofònic trobaràs música pel gran públic, tant de ball com de concert. I ara escoltarem una peça quasi de concert. És l'orquestra, o millor dit, el conjunt de Rudy Ventura en aquest Macarenas.

una única versió que ha fet de Macarena en Rudy Ventura i el seu conjunt, concretament exitós als anys 70 fins pràcticament la meitat dels 80. I continuem amb més música i més producció d'aquest fabulós trompeta, com va ser en Rudy Ventura. Ara el podrem escoltar en el Vals de les Veles.

I ara tots plegats, i en el grup de Rudy Ventura, hem agafat molta set després de tant ballar i escoltar música. Doncs ens anem cap a la Font del Gat, amb companyia musical, clar està.

0: Ciao.
1: Amics i amigues, fins aquí el recull que han fet de la música de Rudy Ventura, exitós als anys 70, segurament que amb ell vau ballar o vau escoltar algun dels seus concerts. Esperem que així hagi estat. Adrià Pascó, l'orquestra, però ens ha deixat emprendre la seva música, música que avui, per dir-ho d'alguna forma col·loquial, l'hem tantejat. Res més, tan sols queda, com sempre, enviar-vos les nostres millors, els nostres, volem dir, millors desitjos, que són que sigueu molt i molt feliços i felices. Serà fins al proper programa, i recordeu que aquí gaudireu de la música d'orquestres, d'actualitat, i com no, també d'aquelles que ens han deixat en penyora la seva música. Fins al proper programa, amics. I ara us deixem en l'orquestra de Rudy Ventura en aquest adió, adió. Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat.
2: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
1: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
3: L'embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com.

comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

0: Benvinguts al Ningú no és perfecte. I parlem de Sitges. Us recordem que aquest any serem al festival, a l'Espai Meeting, on gravarem un podcast en directe. Serà el dilluns 12 d'octubre a 1:15 del migdia. Una hora de programa en què parlarem de Carrie, la novel·la, les seves adaptacions en imatge real i la influència del llibre de Stephen King en el cinema. Ens fa molta il·lusió ser-hi i ens agradaria compartir-ho amb vosaltres. Us hi esperem amb una corona i una galleda de sang. Però aquesta setmana toca parlar de la quarta i penúltima temporada de Star Trek Strange New Worlds, en què ressenyarem tots els capítols. Per parlar-ne m'acompanyen la nostra productora, la Marta Sanz, i en Sergi Toboso. Qui us parla és l'Ignasi Arbat, en la direcció i presentació. Ens podeu trobar a iVoox, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube i Patreon. A ningunoesperfecte.cat hi teniu reunits tots els nostres continguts, el blog i les crítiques de cinema. També ens podeu seguir a les xarxes socials i contactar amb nosaltres a ningunoes@outlook.com. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana ens portarà a viatjar per l'espai i el temps i a saber si topem amb una versió futura nostra. Comencem!
1: Space. It's a beautiful thing. You just have to want to see it.
0: I comencem ja parlant de la quarta temporada de Star Trek Strange New Worlds, aquesta sèrie que segueix la història del Capità Pike i la tripulació de l'Enterprise en el segle XXIII, 10 anys abans, tot i que ara ens anem acostant cada vegada més a la sèrie original de Star Trek. Una temporada que es va estrenar el 23 de juliol d'aquest 2026 i que va finalitzar no fa gaire el 24 de setembre. Per parlar d'aquesta quarta temporada de Star Trek Strange New Worlds tenim per una banda la Marta Sanz. Marta, benvinguda.
2: Gràcies.
0: I no pot faltar tampoc en Sergi Toboso. Sergi, què tal? Com estàs?
3: Hola, bones.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
5: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Abuela. Abuela és el títol de la cançó d'Al Safir i Omar Montes.

Clau de Sol de Vilafant organitza una excursió de 4 dies a Benidorm, del 26 al 30 d'octubre. Com sempre, sortida a 6:45 del nucli antic, a 3:15 al Camp dels Enginyers i a les 7 del matí de les Forques. Sortida de 4 dies visitant diversos indrets al voltant de Benidorm. Allotjament, visites guiades, hotel... Tot el preu de 600 euros als socis, 605 als no socis. Data límit d'inscripció el 20 d'octubre. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972 54 61 75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606 59 91 19 i Joan Costa, 686 380 486. A les Forques, Antoni Caselles, al 609 45 07 41 i Miquel Fallet, al 646 47 38 87. Recordeu, excursió a Benidorm del 26 al 30 d'octubre amb Clau de Sol.

Spaceship Superstar és la superestrella del Tor de nit. La cançó de Muse aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Aquesta té ritme, eh?

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: La veu encisadora de Malú amb una nova cançó des del seu àlbum 15. Aquí tens Rota.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Als nostres informatius trobaràs tota la informació local i comarcal i, a més, la meteorologia, tant d'arreu de les comarques com

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Yo solo intento la ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Les meves nights. Som-hi, va, vinga, no et perdis ni un sol moment. La nostra sintonia 107.3 és la teva ràdio.

el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. L'advocat Joan Piqué Vidal, defensor de Jordi Pujol en el cas Banca Catalana, ha mort als 93 anys. Penalista i professor de Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Piqué Vidal va ser un dels noms destacats de l'advocacia catalana durant els anys 70 i 80. Aquest va liderar un bufet d'advocats que va arribar a tenir una quarantena de membres. No obstant això, la seva carrera professional va acabar marcada per un dels escàndols judicials més sonats dels anys 90, en ser condemnat a 7 anys de presó per la seva participació en una trama d'extorsions a empresaris juntament amb el jutge Lluís Pasqual Estavill. I els Mossos d'Esquadra investiguen si una professora hauria retingut i tancat amb clau al pati un alumne diagnosticat amb TEA i TDAH en una escola primària de Mollerussa. La mare del menor ha denunciat els fets a la policia i, segons ha explicat en una publicació a les xarxes socials, la professora l'hauria retingut agafant-lo dels braços i posteriorment el menor hauria sigut tancat amb clau en un pati. Així mateix, la mare assegura que el menor va demanar la medicació prevista en situacions de crisi i que li va ser denegada. I avui ha començat la setmana bio a Rubí, en el Vallès Occidental. Diferents establiments i entitats s'hi sumen per provar l'alimentació ecològica i el consum de proximitat. I ha anat a comprar-ho des de Ràdio Rubí, en David Burillo.
2: Avui comença a Rubí la setmana bio, que arriba a la tercera edició amb una desena d'establiments i entitats participants. Pagesos, arboristeries, cafeteries, bodegues, restaurants i cooperatives de consum s'han sumat a aquesta iniciativa per promoure l'alimentació ecològica i el consum de proximitat. Fins al 18 d'octubre s'han organitzat diferents activitats, com ara tastos de productes ecològics, mostres i paradetes amb productes de proximitat. També hi haurà xerrades i activitats informatives sobre cooperativisme i consum sostenible, així com visites a horts i projectes ecològics com l'Ecobòdum. Hem sortit a parlar amb els comerços i això ens deia la Sílvia Pérez, copropietària de la Iaia Terol, una cafeteria que cuida molt bé el seu producte.
3: Totes les nostres farines, els nostres sucres, tots ho fem ecològic, bio, orgànic. Entenem que el producte ha de ser de qualitat perquè avui en dia ens hem de cuidar.
2: La Setmana Bio està impulsada per la Generalitat de Catalunya i té com a objectiu donar a conèixer la producció i l'alimentació ecològica.
1: I tret de sortida la 37a edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt. Fins dilluns aquest dilluns, el municipi de l'Urgell omplirà d'activitats al voltant d'aquest producte dolç amb degustacions, tallers i ponències. A més, a la Fira s'hi presenten novetats com els de Torrons Vicenç amb peces que aboquen a posta del celler Can Roca, que són inspirades en snacks japonesos com el wasabi o altres que reinterpreten els trodos tradicionals. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: 107.3 FM.
1: Comença suau i després agafa cos aquesta nova cançó d'Helena Rosé i Manuel Turizo, La Semana. La Semana.

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: teva vida.
1: La teva vida.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Ets de dolços? Doncs Danny Ocean ens proposa ara mateix el seu caramel.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
2: Diumenge 18 d'octubre, Figueres es vesteix de rosa. Arriba l'onzena cursa de la Dona de Figueres. Una cursa de 5 quilòmetres, oberta a tothom, amb sortida a les 10 del matí des de la Font Lluminosa. Corre, camina, comparteix i viu una jornada especial amb moltes altres dones. Les inscripcions a www.grupiris.cat o presencialment al Grup Iris, al carrer Pi i Margall 12, per només 11 euros. Onzena cursa de la Dona de Figueres, 18 d'octubre, a les 10 del matí. T'hi esperem. Organitza Grup Iris amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i Valosport.
3: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
4: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
3: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
4: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
3: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
4: Ajuntament de Vilafant.
5: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Si tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser. La ràdio que ens uneix.
6: La teva companyia diària.

0: Valentina, porta-lo, créle.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: La potència de Chanel amb l'Slow-Mo encara tenim al cap, però hem d'anar pas endavant. I per això ens presenta aquest nou treball, Chanel, uno por uno.

Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

I no et perdis cada dia la nostra programació, cada hora Notícies en Punt, amb els companys de la xarxa de comunicació local, per saber, per estar informat en tot moment.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal.

0: avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: Torna la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
3: Uau! Quina furgoneta!
4: L'he llogat a Iberfurgo.
3: Està com nova, ni sembla de lloguer.
5: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
6: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
7: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: La selecció musical del món.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. El Departament de Justícia estudia la posada en marxa d'una prova pilot de 6 mesos per crear un grup de reforç per a incidents del risc a la presó de Vients 2 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. Ho ha explicat l'UGT i ho han confirmat el Departament a l'ACN després d'una reunió de la Subcomissió de Seguretat de la Secretaria de Mesures Penals, a la qual també van assistir sindicats com Comissions Obreres i CATAC aquest divendres. Si la prova pilot de Vients 2 dona un bon resultat, el model es reproduirà a tots els centres penitenciaris de Catalunya. També es crea una borsa de formadors per la formació continuada, pràctica i teòrica als nous treballadors penitenciaris i els que ja ho són, sobretot en matèria de protocols de seguretat. I el president del grup del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial per l'esvoranc de les obres de l'L9 que van aparèixer el 7 de juliol al barri de Sant Gervasi de Barcelona. Cirera ha reclamat que s'investiguin els fets i que s'aclareixin les possibles responsabilitats penals i ha posat el focus sobretot en la gestió dels avisos previs. També ha demanat investigar si es va cometre un possible delicte contra la seguretat col·lectiva en obres i una eventual prevaricació administrativa. I busquem ara la presa del temps per les properes hores. Bona tarda, Marc Jaureguizar.
2: El migdia d'aquest dissabte ha tornat a ser molt suau a tota la costa catalana, amb unes temperatures que han sobrepassat aquests 25-26 graus, com ha estat el cas de Cabrils, a la comarca del Maresme, o també de Vallirana, a la comarca del Baix Llobregat. Amb una tarda on hem tingut un cel molt net a núvols a bona part del territori català, sí que és cert que hem tingut el creixement de nuvolades pel Pirineu, però sense més conseqüències. Demà diumenge, ja a primeres hores del matí, a totes les viles costaneres del Baix Empordà, de la Selva, també del nord del Maresme, tindrem la presència de núvols baixos que ens acompanyaran ben bé durant tot el matí. A més, ens arribaran bandes de núvols alts i prims que afectaran el conjunt del país. A la tarda guanyarà terreny la nuvolositat, però sense precipitacions i tot plegat amb unes temperatures que es mantindran molt semblants.
1: I l'advocat Joan Piqué Vidal, defensor de Jordi Puig en el cas Banca Catalana, ha mort als 93 anys. Ja penalista i professor de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Piqué Vidal va ser un dels noms més destacats de l'advocacia catalana durant els anys 70 i 80. No obstant això, la seva carrera professional es va acabar marcada per un escàndol judicial dels anys 90 en què va ser condemnat a 7 anys de presó per la seva participació en una trama d'extorsions a empresaris. I a Cultura, Kevin Bacon i Kira Sedgwick que han recollit aquest dissabte el Gran Premi Honorífic del Festival de Sitges. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ens arriba Ovid de Troms i Manuel Turizo, plegats amb aquest vol

0: 107.3 FM.
1: Arriba la música de Buhos i han buscat companyia també amb Leire Martínez. Plegats aquest No hi ha pla B.

aquest octubre, Vilafant també és cultura. El proper dissabte, dia 10, a Palol-Sabol Dòria, jornades de patrimoni europeu. A les 11 del matí, visita guiada amb el professor Toni Cobos. A les 12, presentació del llibre Figueres de Por 4. Vilafant a càrrec de Crealit. El diumenge 18, a Palol-Sabol Dòria, Dia Mundial del Càncer de Mama. A les 6 de la tarda, diverses activitats. Tarda de màgia amb Raül Black, lectura de poemes i altres activitats a benefici Vilafant contra el càncer. El divendres 23 d'octubre, al Centre Cívic Les Mèlies, teatre La Tempesta. A 7:45, amb teatre lliure Tramuntana, taquilla inversa. El dissabte 31 d'octubre, al CAU, a les 11 del matí, pels més petits, l'Hora del Conte, amb gra de sorra. I el dissabte 31 d'octubre, a les 6 de la tarda, espectacle infantil i castanyes, amb clau de sol. Aquest mes d'octubre, Vilafant és cultura.

0: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
1: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a Skoda.es.
2: Autopodium Skoda.
3: Coda. I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Nou lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, nou lletres. Què deu ser una fira de cotxes?
5: Expocasió, home.
4: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
6: Torna Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.

0: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.

I aquí la tens, és la cançó i el tema que escoltes a la sintonia de la ràdio, una de les bones peces musicals ara mateix de Katy Perry. Watching Born és el treball de Katy Perry.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Torna la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
2: Diumenge 18 d'octubre, Figueres es vesteix de rosa. Arriba l'onzena cursa de la Dona de Figueres. Una cursa de 5 quilòmetres, oberta a tothom, amb sortida a les 10 del matí des de la Font Lluminosa. Corre, camina, comparteix i viu una jornada especial amb moltes altres dones. Les inscripcions a www.grupiris.cat o presencialment al Grup Iris, al carrer Pi i Margall 12, per només 11 euros. Onzena cursa de la Dona de Figueres, 18 d'octubre, a les 10 del matí. T'hi esperem. Organitza Grup Iris amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i Valosport.
1: Ballo sense tu. Així sona aquesta peça de Mayhalis.

Cap municipi sense serveis bancaris. Banca Mòbil de Catalunya. Divendres 16 d'octubre, des d'un quart de 12 a dos quarts de dues, a la plaça de l'Ajuntament, CaixaBank. Recorda, Banca Mòbil a la plaça de l'Ajuntament, divendres 16 d'octubre. CaixaBank, des d'un quart de 12 a dos quarts de dues.

0: FM.
1: Let's go.
2: No som psicòlegs, però podem ajudar-te a solucionar els seus problemes. Almenys intentem acompanyar-te les 24 hores del dia aquí a Ràdio Vilafant. Record is on.

0: Continguts en xarxa.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana en la qual també volem compartir, com sempre fem, al llarg de pràcticament que 55 minuts, algunes històries noves, musicals, que ens acompanyaran. Per començar avui en terres catalanes i per compartir una de les històries que ens arriben amb veu, música i so de Judith Nederman, que és una cantautora de Vilassar de Mar, i Momi Maiga, que és un músic i virtuós de la Cora, nascut al Senegal, establert a Catalunya. Junts han presentat la cançó solidària Mouta, dedicada a visibilitzar i donar suport a les persones afectades per l'ELA i a recaptar fons per a la seva investigació. Per tant, avui comencem de manera solidària escoltant aquesta cançó compartida entre Judith Nederman i Momi Maiga, Mouta.

És la cançó compartida entre Judith Nederman i Mommy Maiga, això es diu Mouta, i així hem obert aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ara mateix anem a fer un viatge cap a Anglaterra, obrim la frontera del dia d'avui per anar-nos fins allà i compartir i escoltar a Bashcroft. És un actor, cantant i compositor britànic, nascut a Oxford, Anglaterra, i aquesta és una de les cançons que ens portarà ara mateix la seva nova, es diu Pretty People.

La cançó es diu Pretty People, és la més nova de Bushcraft, una altra novetat de la setmana, una cançó que ens parla d'aquella dolorosa sensació d'obrir les xarxes socials i veure que la teva exparella continua amb la seva vida, viatjant o sortint de festa, aparentant tenir una vida perfecta i radiant, de la qual, evidentment, ja no en formes part. Pretty People amb Bushcraft, i tornem a Catalunya amb Mas Vidal. Mas Vidal és un projecte musical català creat i liderat pel músic i compositor Marc Mas Vidal. La seva cançó que escoltarem es diu Aquí no am, que dona títol al seu àlbum de debut, que ha sortit aquest mes d'octubre. És una peça d'autor molt emotiva que compta amb les col·laboracions especials de la pianista Meritxell Nederman i el percussionista Joan Palà, excomponent de Charango i Doctor Prats. Aquesta cançó, que és un homenatge directe a la reconeguda artista israeliana Noa, el nom real de la qual és Aquinoam Nini. Així sona la nova història de Mas Vidal.

Aquí Noam, aquesta és la cançó de Mas Vidal, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes que t'acompanya, siguis on siguis. Ella es diu Holly Humberstone, és una cantautora britànica de música pop alternativa, nascuda a Nottingham, Anglaterra, i va guanyar una gran notorietat internacional després de rebre el prestigiós premi Rising Star als Brit Awards de l'any 2022. La seva nova cançó es diu Too Good to Be Lonely, és una de les cançons incloses en el seu àlbum A Cruel World, i la temàtica gira al voltant de la solitud, les relacions modernes i l'autoestima. Així sona la nova de Holly Humberstone.

0: El nostre viatge de nou cap a Anglaterra ens ha portat a compartir aquesta nova cançó de Holly Humberstone que es diu Too Cute to be Lonely. Més novetats de la setmana, tornem a aterrar a Catalunya perquè ens arriba l'Ernest Prana, nom artístic d'Ernest Prat Corona, és un cantautor, músic i compositor que neix a Sabadell, tot i que ha crescut, viu i té les seves arrels a Peralada, a l'Alt Empordà. Després de formar part del grup Crossing i passar per una etapa a Madrid, s'ha consolidat com una de les veus emergents més populars del pop en català i com un autèntic fenomen a les xarxes socials. Aquesta és la cançó que escoltarem, es diu Fotos de tardor, la temàtica evidentment ens submergeix en el canvi d'estació.
1: Ja ens venia de gust treure el jersei del fons. Ja ens venia de gust reunir-nos vora el foc.

Així hem compartit amb ell aquestes fotos de tardor. Ernest Prana, una altra novetat interessant de la setmana en aquestes estrenes. Tornem a Gran Bretanya, Anglaterra. Avui sembla la protagonista amb les cançons en aquesta obertura de fronteres per escoltar el més nou de Take That. Actualment funciona com un trio amb Gary Barlow, Mark Owen i Howard Donald, els altres dos membres originals, en Robbie Williams i Jason Orange, ja no formen part de la mítica boy band britànica de manera activa. La seva nova cançó es diu Dreamers. És una cançó que formarà part del desè àlbum d'estudi del trio i que sortirà el 20 de novembre d'aquest any. Dreamers, la nova de Take That, amb tot un missatge que gira a l'entorn de la importància de continuar tenint grans somnis i aspiracions.

Dreamers. Aquesta és la nova cançó dels Take That, que ben aviat ens presentaran noves cançons, nou disc, ara ja convertit en trio, i així ens han acompanyat a estrenes. Tornem a Catalunya perquè ens arriba la Júria. És una cantautora i artista independent catalana, arriba des de Tarragona, dins de la nova escena musical, s'està consolidant com una de les veus emergents del pop d'autor, amb propostes que combinen lletres allò molt personals, l'acústica i una producció molt actual i orgànica. La seva cançó, M'estimo més estimar-te, és el primer senzill de presentació del que serà el seu EP de debut, anomenat Dolça Nostàlgia. I ens parla de la pressió social i la cultura d'opinar constantment sobre coses alienes. M'estimo més estimar-me és la Júria.

cançó es diu Draw You Out, és el més nou de Noah Kahan i és una de les cançons incloses dintre de la banda sonora de la nova pel·lícula dels Jocs de la Fam, The Hunger Games. La cançó d'aquest cantautor i músic nord-americà nascut a Stafford, a Vermont, i que ha guanyat una immensa popularitat a escala mundial gràcies al seu disc d'èxit mundial Stick Season, de fa ja un temps. Una cançó que ens parla, i de forma directa, de la dolorosa, tràgica i alhora esperançadora història d'amor entre dos dels components d'aquesta pel·lícula, The Hunger Games, Sunrise on the Reaping, els Jocs de la Fam, matinada de la sega. Una pel·lícula que, per cert, s'estrenarà, si tot va bé, el 20 de novembre proper a les pantalles dels cinemes. Seguim endavant amb més música, més èxits, més històries noves, que ara mateix ens porten a Lluna Plena, que és un grup de pop urbà i música independent format per una colla d'amics d'Igualada, a la comarca de l'Anoia, i amb la cançó més nova d'ells, Ets una enganxina, com a primer senzill avançament del seu proper i tercer àlbum d'estudi anomenat Per si no ho sabies. Una cançó que es parla d'aquella cançó, d'aquella persona que se't queda completament clavada al cap.

És una de les cançons noves d'aquesta banda anomenada Lluna Plena, ets una enganxina, així en força ens han arribat ara mateix en aquestes estrenes. Seguim endavant, es diu Sondre Lerche, és un cantant, compositor i guitarrista i productor noruec, nascut a Bergen, és una de les figures més consolidades del pop alternatiu i de l'indie pop escandinau, reconegut internacionalment per la seva versatilitat musical, que barreja des del folk i rock fins a arranjaments de jazz. La seva nova cançó que escoltarem ara mateix a estrenes es diu Little Kids. És una de les cançons incloses en el seu àlbum Acrobats, i és un viatge en el temps cap a l'adolescència de l'autor, específicament cap als 17 anys. Aquest és el missatge que ens vol transmetre Sondre Lerche, Little Kids.

Little Kids, aquesta és la nova cançó de Sondre Lerche des de Noruega, ens arriba i així l'hem escoltat en aquestes estrenes. Seguim ara mateix amb Mon Joan Tiquat, és el nom artístic de Joan Vila Salvanyà, és un músic, compositor i cantautor mallorquí i s'ha convertit en un dels creadors més originals de l'escena balear. L'escoltarem amb la cançó Està, i que va molt directe, perquè és una peça molt curta i és un exercici d'introspecció minimalista. Per tant, es tracta sobretot de la simple acció i el pes d'estar present. Estar.

Des de Ses Illes, Mon Joan Tiquet és una de les cançons que ens ha acompanyat també en aquest estrenes, històries noves que anem compartint setmana rere setmana. Ella es diu Stevie Bill, és una cantautora i compositora d'origen neerlandès, nascuda a Amsterdam, als Països Baixos, i l'escoltarem amb el seu nou èxit, Take It Off For You, que ens parla del magnetisme, del control, del desig i la rendició cap a una altra persona. Take It Off For You, la nova de Stevie B.

La veu, la música i el so de la cantant Stevie Bill. Aquesta és la cançó Take It Off For You, la seva nova que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya perquè ens arriba Nau, nom artístic d'Arnau. És un jove artista, productor i cantant emergent català i que s'està obrint camí de forma totalment independent dins de la nova escena musical de Catalunya, destacant per la seva proposta molt versàtil i autoproduïda, com comprovarem amb la cançó Cada Lluna, i que ens parla i gira a l'entorn de la intensitat dels vincles sentimentals de joventut, del desig d'evasió i de les nits compartides. Cada Lluna amb Nau.

La veu de Nau i aquesta cançó que es diu Cada Lluna, una altra novetat interessant de la setmana. Anem acabant perquè ens arriba ja a la part final del nostre camí Another i Thirdy. Another és un duet de música de ball i música house format per productors i DJs holandesos i Thirdy és un productor, compositor, vocalista i multiinstrumentista també establert als Països Baixos. Comparteixen una cançó que es diu Like It, una cançó d'estil house amb molta energia i que ens parla i gira l'entorn de la invitació a deixar-se portar a la pista de ball, de connectar amb algú, de viure el moment i de llançar-se a provar coses noves si realment et ve de gust. Per tant, així acabarem amb Another i Thirdy i la cançó Like It. Això sí, tornem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, salut, adeu-siau.

0: 9 lletres, firen més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, què deu ser, una fira de
1: cotxes? Expocasió, home.
0: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
2: Torna a Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
3: Uau, quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
4: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.

Que bonic que és el nostre Empordà, la nostra comarca, eh, que sí? Doncs l'Empordà, el meu país és l'Empordà, és el títol de la nova cançó del bisbalenc Miquel Abres.

0: Clau de Sol de Vilafant organitza una excursió de 4 dies a Benidorm, del 26 al 30 d'octubre. Com sempre, sortida a 6:45 del nucli antic, a 3:15 al camp dels Enginyers i a les 7 del matí de les Forques. Sortida de 4 dies visitant diversos indrets al voltant de Benidorm. Allotjament, visites guiades, hotel... Tot el preu de 600 euros als socis, 605 als no socis. Data límit d'inscripció el 20 d'octubre. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-90-19.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: La nit més fosca. Un viatge per la Crònica Negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.
1: El 27 d'octubre de l'any 2002, el Carmel Country Club, als afores de Buenos Aires, a l'Argentina, la Maria Marta García Belsunce apareix morta al bany de casa seva. Tenia 50 anys. La primera explicació sembla tràgica, però senzilla. La senyora s'ha dutxat, ha sortit de la dutxa, ha relliscat, s'ha colpejat el cap i ha mort accidentalment. Per tant, la família, tristament, la vetlla, l'enterren i la vida, doncs, continua. O almenys això sembla, perquè unes setmanes després exhumen el cadàver i descobreixen, doncs, una cosa inquietant. I és que amb el crani de la Maria Marta hi ha 5 bales. No havia caigut, no havia estat un accident. Què va ser? Benvinguts a La nit més fosca.
0: La nit més fosca.
1: Bones, benvinguts un dia més al programa de Crims i de Crònica Negra, La nit més fosca. Avui tornem a estar aquí al barri del Carmel, a Barcelona, en el Festival Barcelona Film Fantasy Fest, conegut també com a BUF. I, bé, sempre que ens truquen d'aquest festival, nosaltres sempre intentem fer un forat aquí al Carmel per... Bueno, un forat al Carmel no és una bona idea. Ai, per no, sí, és que... Gràcies, sí, m'ho agafo així. Perdoneu, se m'ha escapat això del forat. Nosaltres sempre intentem venir, ja que ens agrada molt estar aquí, i avui parlarem d'un cas que va passar a Argentina, per tant, prenem-nos un calma, es farà llarg, però ens ho passarem bé. I és un cas que teníem pendent de fer perquè fa un 2 o 3 anys en aquest mateix festival van prometre un noi argentí que crec que m'està fotografiant, que faríem aquest programa, per tant, avui complim aquesta promesa i parlarem del cas del Carmel Country Club, concretament de la Marta Maria Marta García Belsunce. Per parlar-nos d'aquest cas tenim, com sempre, el nostre historiador habitual, en Joan Plana, aquí saludem tot seguit. Bona, Joan.
2: Molt bona, Sergi.
1: Què tal? Com estàs?
2: Pues molt bé, molt content d'estar aquí una vegada més al Carmel, parlant d'un crim del Carmel.
1: Sí.
2: És una cosa que...
1: És rara, no?
2: No passa mai, diguem-ne, doncs avui parlem d'un crim del Carmel.
1: Molt bé.
2: Però no del Carmel català, sinó del Carmel argentí. Mm. I a més, un cas que jo crec que és especialment interessant, sobretot perquè el que anirem veient al llarg de la història és que és un d'aquells casos en els quals la veritat judicial, és a dir, allò que judicialment s'ha donat per bo, i per tant oficialment hem de donar per què és el que va passar, segur que tots els oients que ens escoltin, doncs a mesura que vagin veient com es desenvolupen els fets, els anirem subint molts interrogants, moltes coses que no acabaran d'entendre per què carai estan passant, i el cert és que la realitat judicial tampoc acaba de tancar tots aquests interrogants. Per tant, tothom acaba donant bastant per fet que aquí hi ha moltes coses que no s'han acabat d'esclarir. I per tant, això segurament el cas encara el fa més interessant. I per tant, intentarem explicar bé tots aquests detalls, intentarem explicar bé com es van succeir els fets, intentarem explicar quina és la versió oficial i a partir d'aquí també doncs, donar peu a que la imaginació del públic doncs, pugui anar omplir els forats que quedin amb les versions que considerin més plausibles.
1: Va de forats la cosa avui.
2: Va de forats.
1: Va. Bé, és un cas que comença com a primer un accident i que es va complicant d'una forma extraordinària, un cas que primer podia ser senzill, però que veiem que té de moltes ramificacions. Per començar hauríem d'explicar, Joan, si et sembla bé, hauríem de contextualitzar el temps, l'espai, especialment què és això del Carmel Country Club.
2: Sí.
1: S'entén una zona residencial privada per gent d'alt standing i el que passa allà dins es queda dins i el que passa fora queda fora. No? És com un altre... Sí. Món a dintre de Buenos Aires, de la província de Buenos Aires. Per tant, comencem explicant una mica què és això del Carmel Country Club.
2: Bé, per entendre-ho ens hem de situar a principis dels 2000 a l'Argentina. Pels més veterans de la sala potser recorden el famós Corralito. D'acord?
1: Sí.
2: Pels més joves, doncs Argentina a principis del segle XX, tio, pateix una fortíssima crisi econòmica. D'acord? Que desenvolupa amb una crisi tal, que hi ha un moment determinat en el qual els bancs deixen de donar diners i per tant la gent doncs, intenta anar al banc a treure els seus estalvis i els caixers, caixeres del banc doncs, no et donen els diners. No? Això, evidentment, genera un pànic col·lectiu perquè la sensació és que la gent està perdent els seus estalvis i, per tant, és un dels grans emblemes, no? És una de les imatges més icòniques d'aquella enorme crisi econòmica i social que va viure el país ara fa uns 25 anys. Llavors, això, evidentment, quan es genera una crisi econòmica d'aquesta magnitud, acaba derivant també amb una tensió social evident. És a dir, hi ha un augment de la criminalitat, de la sensació d'inseguretat, hi ha una certa sensació també de que l'Estat està a punt d'entrar en fallida, com haureu vist a les pel·lis apocalíptiques, la gent en general, quan no té la sensació de que té un Estat que més o menys ordena el ramat, es torna bastant inestable, i per tant genera una sensació, escolta, que això és insegur, de que els poders públics no en poden proveir de seguretat, i per tant tota aquella gent que té una certa capacitat econòmica diu, bueno, doncs hem d'intentar proveir-nos nosaltres mateixos d'aquesta seguretat. Com ho fan? Doncs, en molts casos, directament traslladant-se a viure a zones molt concretes. Concretament, van apareixent, com bolets, aquestes urbanitzacions privades. Per tant, ens hem d'imaginar una urbanització, un barri residencial, però que a diferència de la major part de barris que coneixem aquí, que són barris que poden ser de més o menys a l'estàndic, però són oberts al públic, per tant, qualsevol persona pot anar a caminar per allà, perquè els carrers són propietat del poble. Aquest tipus d'urbanització no és així. Tota la finca, tot el barri és propietat privada dels veïns. Per tant, també els carrers, també la il·luminació, també el clavegueram, en aquest cas no hi ha clavegueram, hi ha fossa sèptica, i això després tindrà una certa rellevància. Tots els serveis no són propietat de l'Ajuntament de Torn, sinó que són propietat dels veïns. Això què fa? Que això permet tancar la finca i, per tant, establir un control d'accés. Només pot entrar dins l'urbanització o bé aquella gent que té una propietat o bé aquella gent que ha estat convidada per gent que té la propietat. Llavors, contactes amb empreses de seguretat, que vigilen, etc. Aquest és un model hipersegregacionista, evidentment, que separa de manera absoluta la gent que realment té els recursos econòmics per poder-se pagar una casa en aquest tipus d'ambient de tot el món exterior que no s'ho pot pagar. I, per tant, genera un microclima, un microambient molt elitista, evidentment, que és l'escenari del nostre crim de
1: mort. I una d'aquestes famílies propietàries en aquest Carmel Country Club és la família García Belsunce, que a més és una família coneguda a l'Argentina en aquell moment, no? No només la pròpia protagonista, la Maria Marta, que crec que sortia a la tele sí. I tot, sinó que el germà, que també era una família d'advocats. Era una família coneguda.
2: Sí.
1: Qui era la Maria Marta i qui eren els García Belsunce?
2: Bé, doncs, efectivament, com dius tu, estem parlant d'una persona que prové d'una família adinerada, d'una família, podríem dir, de l'aristocràcia econòmica burgesa argentina, que, a més, es casa amb un personatge, en Carlos Carrascosa, que també forma part d'aquesta certa elit econòmica, i eren un matrimoni conegut perquè no tenien fills, però també tenien una posició econòmica molt benestant, i, per tant, especialment ella, la Marta García, doncs la Maria Marta García, es dedica doncs a promocionar un munt de fundacions, obres de caritat, etc. D'acord? Tot i viure en un entorn hiperelitista, doncs dedicava una part dels seus recursos doncs, això, a promocionar obres socials molt diverses. Això implicava dues coses. La primera és que, com tu bé dius, fet de provenir de família coneguda, també estem involucrada en moltes causes, és una persona molt coneguda, per la societat, per la premsa, etc. Però dos, també era una persona que, fruit de les moltes recaptacions que feien, sopars solidaris, curses solidàries, esdeveniments benèfics diversos, era una persona que acostumava a moure bastant de diners en efectiu. Per tant, a casa seva acostumava a tenir bastant de diners en efectiu, perquè molts dels donatius, estem parlant d'any 2002, no hi havia visums ni res que s'hi semblés, doncs molts d'aquests donatius encara es feien de la via tradicional, doncs amb els bitllets. Per tant, això, evidentment, la converteia en un possible objectiu per a algú que tingués intencions criminals. El que passa és que ella, malgrat tot, se sentia bastant segura perquè, com dit, vivia en un entorn pràcticament fortificat. I, per tant, tot tenia diners a casa i que més o menys tothom ho sabia, doncs la senyora estava més o menys tranquil·la. L'any 2002, que és l'any en què tenen lloc els fets, tenia 50 anys. Per tant, aquest era una mica el perfil del nostre protagonista d'avui.
1: D'acord. I aquell dia estem el 22 d'octubre... 27 d'octubre de l'any 2002. La Maria Marta doncs, fa les seves coses, diguem-ne, de persona pública adinerada, no? I torna a casa...
2: Sí.
1: I es va dutxar.
2: Sí.
1: En principi.
2: Ella aquell dia tenia un partit de pàdel, vale? Que li havia d'ocupar tota la tarda. Però sembla que hi va haver previsió de pluja i finalment amb la seva amiga van decidir suspendre el partit. Llavors ella decideix que ja que no se'n va jugar, doncs se'n va a casa de la seva germana a veure un partit de futbol. Concretament un River Boca.
1: Ah, bueno, doncs el Barça-Madrid d'allà.
2: Barça-Madrid d'allà, que acabarà amb victòria de Boca 1-2. Vall de Negra.
1: De quan ets, Joan?
2: Jo ja sóc de River.
1: Vaja.
2: Jo sóc de River perquè ja sóc de Saviola 100%.
1: Però un moment. Jo, aviam, no ho sé, però el River no seria el Madrid i el Boca al Barça? No,
2: sí, això és una simplificació.
1: Molt simple. Bueno.
2: Molt bordadets.
3: Ai. Perquè la sala, eh? Jo, per cert, on hi soc, eh? A mi sí.
1: Perdó. Aquest noi d'aquí, de la boina, és en Xavi Gorra, és el nostre expert cultural i també està aquí. No plouem per ell.
3: Ja estàs presentat. Ara ja pots intervenir
1: sí?
3: Perquè
1: vulguis.
3: Sembla... No ho faré gaire, però...
1: Tu a casa teva.
3: No, que pot tenir mitja hora i...
1: És veritat, sí. No, estàs molt lluny.
3: La gent deu pensar que fan... Que no
1: sí, que ho fa... S'ha colat aquí, aquest senyor.
3: No, aquest tio.
1: Malbundo, sí. Vale, va.
2: Vale, llavors, guanya Boca, vale? Són les 6 de la tarda i a les 7 la Maria Marta tenia una cita a casa seva amb el massatgista. Vale? Com que té una hora de marge, decideix tornar a casa abans d'hora perquè així té temps de dutxar-se, relaxar-se i tal, abans que arribi la massatgista. Vale?
1: No.
2: Se'n va cap a casa. Són aproximadament les 6:10 quan entra a l'organització. Vale? 50 minuts després, poc abans de les 7 de la tarda, arriba a l'organització el seu marit, en Carlos Carrascosa. Vale? Quan arriba a casa, es troba davant de la porta a la massatgista, que recordem que havia quedat a les 7, tocant el timbre i una mica sorpresa perquè no hi ha manera que ningú l'obri. El marit diu, bueno, ja passa, no? És que, cony, estic aquí tocant el timbre, hem quedat i veig que no hi ha ningú. Bueno, doncs, entrem. El marit obre, entra, crida i ningú reacciona. Pugen a la primera planta i allà, dins del lavabo, troben una escena terrorífica. La Maria Marta està inconscient dins la banyera, semisubmergida, i tota la banyera està absolutament tacada de sang. Mm-hmm. Hi ha sang pràcticament per tot arreu. El marit, en una primera reacció que sembla fins aquí bastant lògica, treu la seva dona de dins la banyera, intenta reanimar-la, però sembla que de seguida es veu bastant clar que està molt mal ferida, està molt malament, de fet, tota puta que està mal. Vale? A partir d'aquí comencen a passar coses estranyes. Vale? Fins aquí hem vist una escena que és explicable. Però què passa a partir d'aquí? El primer que fa el nostre protagonista és trucar una ambulància.
1: Mm-hmm.
2: Fins aquí també normalot.
1: Normal, sí.
2: Va dir que no truca al Servei Públic de Salut, el 112 d'Argentina, sinó que truca a un servei privat d'ambulàncies.
1: Tot és privat, aquí.
2: Tot és privat. Vale? Això és el que dic, és una gent molt elitista que viu en una urbanització tancada al públic. Per tant, el fet de que truqui a una ambulància privada tampoc surt tant dels esquemes.
1: Mm-hmm.
2: Vale? El que sí que trenca absolutament és que quan arriben al primer metge, vale, veu el senyor del crim, el senyor, aquest primer metge, que es diu Juan té un nom estrany, Gaburi, veu el panorama, veu que la senyora està molt greu, decideix demanar ajuda, per tant, un segon metge va en camí, però entre que arriba el segon metge i tal, el senyor ja analitza una mica la situació i diu, aquesta senyora està clarament malalta. Ja no hi ha pràcticament res a fer.
1: Per tant, no vingui el metge que vingui el de la funerària, no? Directament.
2: De fet, l'Océs hauria de trucar a la policia, segurament. Vale? De fet, quan arriba el segon metge, vale, veu una mica la situació i el que li diuen és, escolta, aquesta senyora ha relliscat, ha caigut dins la banyera, s'ha donat un cop al cap i ha mort. Vale? Aquest segon metge analitza el cadàver i ja comença a trobar elements bastant evidents que no encaixen amb aquesta tesi. Vale? Pot ser lògic que el primer que pensis que la senyora ha relliscat i ha caigut, però, per exemple, comença a veure que aquesta senyora, la morta, té una fractura al crani que no encaixa amb una caiguda, perquè clarament el que té en el crani són forats.
1: Uh-huh.
2: Per tant, un forat no encaixa amb una caiguda de verí.
1: Uh-huh.
2: Tot i això, d'acord? I l'advertiment d'aquest segon metge, un segon que es diu Santiago Biasi, que els diu, escolta, aquí haurem d'avisar la policia perquè hi ha coses estranyes, el que acaba passant és que tant la família com el primer metge acaben dient que no, que aquí coses estranyes no hi ha, que està tot en ordre, d'acord? I, de fet, el que acaben fent és començar a netejar l'escena de, on, de l'arabo on hi ha hagut la mort, comencen a treure la roba bruta de sang del cadàver, li canvien la roba, com començant a preparar el cos ja per tot el procés funerari. Però clar, el segon metge els adverteix, això és molt raro, i jo us aviso que no signaré cap certificat de defunció en aquestes condicions, perquè no ho veig clar. Tot i això, la família segueix endavant, vale? Tant el marit com diferents familiars i amics que van arribant al llarg del vespre a la casa, van arribant els germans de la difunta, arriba un veí, arriba un cunyat, no? I tots plegats, doncs, segueixen actuant de manera bastant estranya, manipulant i arreglant l'escena del crim, no? Tant és així que, de fet, el que fan ja aquella mateixa matinada és trucar a la funerària per intentar el dia següent ja iniciar tots els tràmits de...
1: O l'enterrament.
2: D'inhumació. Però, esclar, la funerària, el primer que els diu és, bueno, però, esclar, heu trobat un cadàver, si no tenen un certificat de defunció que certifiqui que ha mort de manera no criminal, no la podem enterrar.
1: Però res, trucarem un cementiri privat, no?
2: Clar, pràcticament, de fet, pràcticament, no? És a dir, insisteixo que en cada un d'aquests passos la lògica ens diu que s'ha trucat a la policia.
1: Sí.
2: T'està dient tothom que hi ha alguna cosa estranya, truca a la punyetera policia, has trobat un mort a casa teva.
3: La policia privada no n'hi ha, no?
2: Policia privada no n'hi ha.
3: En moment, no.
2: Però truquen a la clínica privada de Buenos Aires i a través dels contactes de la família, que ja hem dit que era una família ben connectada, aconsegueixen que des de Buenos Aires els hi expedeixi un certificat de defunció sense que el metge que el signa hagi vist presencialment el cadàver.
1: Això és molt irregular.
2: És totalment irregular. Vale? Però clar, la família diu que és una manera d'intentar agilitzar tots els tràmits de defunció.
1: És que no hi ha recomptar-hi peles, eh?
2: Però és que la cosa encara és pitjor, o sigui, tot es complica molt més. Vale? El dia següent comencen la vetlla del cadàver, és a dir, com ja han netejat a l'escena del crim, han rentat a la morta, li han ficat el vestit que toca, no sé què, l'han maquillada, comencen la vetlla, comencen a arribar familiars, amics, allà a acomiadar-la, no? La família plorant, però clar, pel mig no hi ha hagut cap autoritat pública que hagi fet cap tràmit. Tant és així que arriba oïdes de la fiscalia que això està passant. I la fiscalia envia un representant a la casa, però diuen, què carai passa aquí? El representant del fiscal es persona el dia següent, el dia 28, arriba en menys de la vetlla i parla amb la família. Els diuen, escolteu una cosa, què carai està passant aquí? No, en un país seriós, diguem-ne, ja arribar fins aquí ja seria complicat, però un cop estem aquí, ja seria inversemblant que la fiscalia no fa res. Doncs no fa res, és a dir, la família li fum una bronca a l'ajudant del fiscal, li diu que, escolta, quina poca sensibilitat, que estàs aquí no deixant-nos plorar els nostres morts, aquí donant pel sac quan el que hauries de fer és acompanyar-los amb el sentiment i tal, i el fiscal, davant, recordem, la sensació que està davant d'una família molt important, el pot posar en problemes, doncs, sí, va, bueno, doncs, pràcticament els diu, bueno, doncs, disculpi les molèsties, i es retira.
1: Oh.
2: Tot és superinversament. I ja, l'últim és que el dia 28 mateix, per tant, el dia següent del crim, al vespre, es formalitza l'enterrament de la senyora. I hi hauria hagut la possibilitat que un cas com aquest, amb evidents símptomes d'haver indicis criminals, s'hagués acabat aquí.
1: Oh.
2: Perquè durant les 4 setmanes posteriors ningú fa res. Ploren a la víctima, surt a la premsa la seva mort, tothom la lamenta i, malgrat la situació, tothom dona per bo que és un accident.
1: Però, esclar, aquí la nit més fosca parlem de crims, perquè si parlessin de morts naturals, doncs segurament tindrien problemes per 300 anys seguits. Per tant, aquí, en algun moment, algú va posar seny i va dir, ep, que això és un crim, però ja està enterrada, per tant...
3: Sí.
1: Què passa? L'endinomà.
2: Això passa a mitjans de novembre. A mitjans de novembre hi ha un dels germans de la víctima, un senyor que es diu John Hurtings, que té un cognom diferent que la seva germana perquè són de pares diferents, coincidències per via materna. Doncs el germà, que va ser present en el moment en què van tenir lloc els fets, diguem-ne, post-troballa del cadàver, ell mateix deia, aquí hi ha alguna cosa que no m'encaixa. Què cony és això de que estiguem manipulant una escena d'un possible crim sense que hi hagi la policia, sense que ningú faci res, etc. I decideix personar-se a la policia i declarar, miri, va passar això, jo tinc la busta al nas, que crec que alguna cosa no es va gestionar com tocar.
4: Com bastant bé.
5: I què tard té poder?
2: Clar. La policia flipa bastant, especialment quan el germà, una de les coses que explica és que quan mouen el cadàver, troben un petit tros de metall al terra del lavabo que el germà diu que a ells mateixos els hi va semblar que podia ser la resta d'una bala. Mm-hmm. I quan el van trobar, el marit de la víctima van dir que el millor que podia fer era agafar un paper de vàter i tirar-ho pel mar.
5: O sigui, van llançar...
2: Tal qual.
5: Un tros de ferro que ells mateixos van identificar que podria ser una bala i la va llançar pel vàter i es va quedar més fino que un rajol, no?
2: Tal qual. La policia flipa, davant d'aquest relat, flipa que la fiscalia es personés el dia següent en allà i no fer res, i decideix iniciar una investigació. El primer que fa és contactar amb un jutge i demanar una exhumació del cadàver. El jutge ho autoritza, s'inhuma el cadàver, s'exhuma el cadàver, i se li fa el que s'hauria de fer al principi, una autòpsia. I l'autòpsia revela que, efectivament, aquesta senyora tenia fins a 5 bales dins del crani.
5: Mm-hmm.
2: Per tant, aquesta senyora havia mort acribillada a tiros.
5: I no un, 5.
2: 5.
5: Vull dir que algú podia mirar el cap i trobar forats... Bueno, ja es van trobar, de fet, el metge ja el va trobar,
2: sí.
5: És molt estrany, perquè quan el... És molt estrany, tot parat.
2: És a dir, però a més, com hem dit abans, aquesta urbanització no tenia clavegueram, sinó que tenia fossa sèptica. Per si algú no coneix com funciona una fossa sèptica, però una fossa sèptica, resumint-ho, és un forat on te van a petar totes les aigües negres, tots els excrements i similars de la urbanització. I es van acumulant allà fins que s'omple, llavors ha de venir una cuba a buidar-ho.
5: I no diguis que han d'anar a buscar aviam si troben entre tota aquella merda?
2: Un mes després, van fins allà, buiden tota la fossa sèptica, que Déu me'n guardi imaginar tot el que va arribar a sortir d'allà.
5: És que hi ha gent que fa aquesta feina.
2: Sí. No. Vull dir, la tasca de policia científica a vegades és molt més dura del que sembla.
5: Sí, és una merda, sí.
2: Una merda. Buiden, i contra tot pronòstic, acaben trobant la punyetera bala. Això és fort.
5: Troben el tall de ferro?
2: Troben el tall de ferro, que és una sisena bala que va ser disparada, però que no va impactar contra l'on.
5: Que aquest tall de ferro és molt famós i té el seu propi nom.
2: Té el seu propi nom.
5: Com es deia aquest tros?
2: No, el Pituto.
5: El Pituto, perquè és com el marit li va anomenar...
2: Sí. Pituto és com una expressió traduïda en català seria com...
5: Rompoina.
2: Sí, o un... La meva àvia diria un de llonsis.
5: Un de llonsis, sí.
2: Una cosa que no saps massa bé com dir-la, saps? Una cosa que trobes... Passa'm el de llonsis.
5: El coso ese, en castellà,
2: sí,
5: no?
2: Sí, sí. Llavors, bueno, quan li explica la policia, o sigui, encontraran un pituto, saps?
5: Sí.
2: Trosset, una coseta d'això.
5: Sí.
2: Llavors, aquest nom es va popularitzar i la premsa també se'n va fer ressò i va acabar com el pituto. Aquí, la policia, evidentment, obre una investigació criminal, tant per investigar l'assassí de la senyora, que ja és evident que ha estat assassinada, com per investigar l'actitud de la família després de la troballa del cadàver.
5: Que ves que no siguin dues coses relacionades, potser. Perquè una de les coses típiques que fa un assassí és modificar l'escena del crim perquè sembla un accident.
2: És encurir.
5: Per tant, aquí... aviam aquesta família.
2: Per tant, a partir d'aquí s'inicia la investigació criminal i s'obren dos grans causes. Vale? Una, contra el marit, Carlos Carrascosa, que és acusat formalment de l'homicidi de la Maria Marta, i una altra contra pràcticament tota la família, veïns i metges que va estar per allà, els quals se'ls acusa d'encobriment.
5: I la massatgista.
2: I la massatgista. Concretament, els acusats d'encobriment són l'Horacio García, que és el germà,
5: sí.
2: L'altre germà, que és en John Curting, aquest que és el que va acabar explicant, sí. De viva veu que havia vist coses rares,
5: sí.
2: Tu diràs, en Guillermo Bartoli, que és un cunyat, també estava allà a la casa que va acudir quan se li va avisar de la troballa del cadàver, en Juan Garbín, que era Garbull, nom estrany, que era el metge, el primer metge que arriba, que és el que dona indicacions de modificar l'escena del crim, moure el cadàver, netejar la banyera, etc. En Sergio Vinelo, que era un veí, que també va estar allà.
5: Veí random.
2: Que també m'arriba allà, que ja estem aquí. Vull dir, si hi ha una escena del crim, doncs vinga, m'hi afegeixo, perquè aquí ho fem tota la comunitat.
5: Sí, m'avorreixo, vull dir, anem a botificar escenes de crim.
2: I la Beatriz Michelini, que era la massatgista, que també estava allà, també va preguntar la seva policia, també va contribuir doncs, a tota aquesta mandanga de...
5: Sí, segons la policia, tota aquesta gent havien, d'alguna manera, o sabia que s'havia de matar en aquesta senyora, perquè a mi m'encantaria observar per un espiell un sopar de Nadal d'aquesta gent, d'aquesta família. Perquè si tots aquesta gent, el massatgista, el veí que passejava per allà, tots estaven compitjats, tinc curiositat per saber com segueix la història.
2: Bueno, pues, la versió de la policia és això, que el marit, la mare i tota la resta pues, contribueixen a intentar ocultar que ni gairebé ho aconsegueixen. Molt bé. Per tant, a partir d'aquí, s'obre dues grans línies judicials que evidentment van tenir una enorme reacció mediàtic a l'Argentina, perquè recordem que estem parlant d'una mujer molt coneguda i, a més a més, el cas es presta molt al seu mediàtic, vale? I, per tant, tindrà una enorme reacció. El primer judici comença l'any 2007. Per tant, 5 anys després dels fets.
5: I l'acusat que és el marit.
2: L'acusat és el marit, vale? El qual és acusat judicialment d'homicidi. Vale? L'any 2007 es fa el primer judici, etc. I aquí és una cosa... és a dir, la sentència és bastant estranya perquè l'acaba absolent del càrrec d'homicidi, però en canvi l'acaba condemnant pel càrrec d'empobriment. Això és molt estrany, perquè l'acusació original té cert sentit. Hi ha un homicida i 5 o 6 encobridors. Ja n'hi s'entén. Però el moment en què tu absols l'homicida, però en canvi el condemnes per encobriment, la pregunta és evident. Bueno, però...
5: Aquí està encobrit?
2: Aquí està encobrit. Qui és l'homicida, llavors?
5: Perquè no era un jutjat privat, no?
2: No era un jutjat privat. Hauria de fer el sistema públic de justícia.
5: Val. Doncs,
2: si hagués sigut privat, s'hagués acabat on suposo.
5: Sí.
2: El condemna de 5 anys i mig, vale? Però ell apela, i per tant, de moment, provisionalment, no ingressa a presó. Però la fiscalia també apela. La fiscalia considera que l'han dit a condemnar-lo per encobriment d'un homicidi que ningú sap qui ha comès, és estrany. D'acord? Per tant, segueix insistint a condemnar-lo per homicidi. L'apel·lació té lloc l'any 2009 i efectivament modifica la condemna original. Perquè en aquest cas el Tribunal d'Apel·lació acaba resumint a favor de la fiscalia i, per tant, acaba concloent que l'home és l'assassí.
5: Ah, carai.
2: Val a dir que aquesta sentència també té un cert element de polèmica, perquè la pròpia sentència reconeix que realment no hi ha proves directes que apuntin a l'autoria dels fets per part del marit. Però el condemna perquè el raonament jurídic és el següent. L'actitud i els fets que va desenvolupar aquest senyor després de la troballa del cadàver no tenen cap altra explicació raonable que entendre que aquest mateix senyor va ser l'autor de l'homicidi. Sí?
5: Tot és molt estrany, no? Sí,
2: no? Per tant, diuen, no tinc proves evidents per dir tu li vas disparar perquè no hi ha arma del crim, perquè no hi ha testimonis, etc. Però el conjunt d'indicis que tinc no donen lloc a cap altra explicació raonable que dir que tu ets assassí.
5: Aviam, és cert que tot és estrany, però hi ha una explicació raonable i és que senzillament l'home potser és tonto. Vull dir que és una explicació molt, molt raonable, també. Okay. Perquè, aviam, si el senyor pensa que la senyora ha mort i es troba un... Aviam, jo vaig a fer un spoiler. Hi ha un documental, jo l'he vist, i el tio explica que ell pensava que la bala era un d'això que aguanta les estanteries. Vale? És a dir, ell ja troba l'excusa d'allò. Poder era tonto.
3: Poder
5: era tonto. Però bé, per tant, el condemnen i el foten a la garjola.
2: El foten a la garjola. El senyor entra el 2009, ni més el condemnen a cadena perpètua. Foca broma. Vale? Passa que el senyor entra l'any 2009, s'estarà 6 anys i mig a la presó, i l'any 2015... en el moment en què ell celebra els 70 anys, demana acollir-se a una figura que és la presó domiciliària a la qual d'Argentina et pots acollir a partir dels 70 anys i li concedeixen. Per tant, Fri 15 segueix formalment com a pres, però en règim de compliment penitenciari, domiciliari. Per tant, pot estar a casa seva.
5: Però no sortirà allà.
2: No sortirà allà. Vale? En el moment en què això passa, el senyor comença una mena de gira mediàtica per diferents mitjans de comunicació.
5: Però si no pot sortir de casa.
2: Sortir de casa, però... I connecta per diferents mitjans telemàtics o per escrit, etc. En els quals ell defensa activament la seva innocència. Vale? Intenta no deixar el seu nom i intenta donar totes les versions explicatives de per què va fer el que va fer. Com aquesta que comentaves tu, que tiren la bala pel vàter perquè els sembla que és un tros d'una estanteria, que els sembla que la senyora ha relliscat per la posició del cadàver, que la sang és explicable perquè creuen que la traumatisme és molt gran i no sé què.
5: I a més ell tenia una coartada, perquè ella estava a casa d'uns veïns veient un partit de futbol,
2: sí,
5: també, i per tant, el tema de les hores... La vigilància de l'entrada i la sortida del country club, no? Tota una sèrie de coartades, no sé si encaixen molt o no.
2: Les coartades no són sòlides, això és part del motiu de la condemna, però en canvi el senyor, amb el que més s'esforça, és a donar explicació a per què va fer tot l'encobriment. Va modificar l'escena del crim com ho va fer. Això és molt important perquè recordem que la seva condemna es basa en que no hi ha explicació raonable de tot el que va fer si no és que va cometre el crim. Patanell s'esforça molt a donar explicacions raonables.
5: Clar, i el mòbil, segons aquesta sentència, el mòbil que tenia el marit per matar la senyora...
2: Sentimental, problemes matrimonials.
5: Molt bé, escolta, doncs molt bé el tema, no? I ja està, no?
2: Llavors, el 2016...
5: Continua.
2: El senyor, recordem que ja porta 7 anys complir condemna, el cas arriba al Tribunal Suprem argentí. Val? Que revisa la sentència del Tribunal d'Apel·lació i li dona la raó al senyor en el sentit de dir vale, el que vas fer raro de collons, però no se't pot condemnar per un homicidi només creient que allò que vas fer no té cap explicació de tu que és així. Per tant, l'absol. I per tant el senyor, després de 7 anys de periple, acaba en llibertat. Sí? Val. Això, aquest cas del 2016, té implicació amb l'altre cas judicial, el dels encobridors. Perquè tot aquest grup d'encobridors, presumptes encobridors, vaja, l'any 2011, recordem que l'any 2011 el Sarrià ja porta 2 anys condemnat per homicidi, els condemnen a tots per encobriment.
5: Recordem, els germans de la víctima estarien encobrint el marit que no és família seva, diguem-ne...
2: Família
5: política.
2: Família biològica és la dona.
5: És molt estrany.
2: Però els condemnen a tots l'any 2011. A penes d'acabant de 3 a 5 anys de presó. Vale?
5: Inclús el massatgista i el veí que passava allà amb el gos.
2: El massatgista és l'únic que se'n salva.
5: Ah, va.
2: Tots els altres, inclús el veí...
5: El veí també.
2: Ja van condemnats. Vale? Però esclar... L'any 2016, el presumpte homicida és absolt. Per tant, si no està clar qui és l'homicida, és estrany que tots els quedin condemnats per encobriment d'un crim que bé tan sols saps qui ha comès.
5: Sí.
2: Per tant, això provoca que l'any 2020 el Tribunal d'Apel·lació doni la raó als condemnats per encobriment i els acabi absolent a tots.
5: Per tant, de moment... No ha pagat ningú, bueno, han pagat...
2: Ha pagat 7 anys a un marit, però de manera injusta, segons el propi estímul dels Estats Units.
5: Per tant, tornem al principi, no tenim el criminal.
2: No, per tant, l'any 2020 es certifica que tots aquests estranyíssims fets que van tenir lloc després del descobriment del cadàver no tenen retret penal ni com a autors ni com a encobridors.
5: Bueno.
2: És una cosa una mica estranya, perquè tots convindrem que aquests fets són estranys de collons, clarament semblaria que han de tenir algun tipus de condemna, però no la tenen.
5: No, i més un cas que no sembla tan complicat com acaba sent, no? És a dir, se m'acudeixen moltes formes d'intentar descobrir si... Però dona la impressió que va començar malament. I a partir d'aquí es va anar donant cops d'aquells de pinyata, no? Aviam què trobaven.
2: Llavors,
5: què més troben?
2: Un cop el 2020 que ha tancat aquest tema,

0: un nom
1: interessant. De fet, no apareix exactament per primera vegada, però sí que acaba per primera vegada a la primera pàgina de les sospites. És un senyor que es diu Nicolás Pacheco.
2: Vale. Qui és aquest?
1: Nicolás Pacheco
2: el conec.
1: És un dels veïns de l'organització que, a més, és el fill d'un dels fundadors.
2: Mm.
1: Vale? Que és un senyor conegut per ser un noi especialment conflictiu. Mm. Vale? Per exemple, per començar, tenia una relació bastant turbulenta amb la seva família. De fet, el seu pare, aquest que va fundar l'organització, va morir en estranyes circumstàncies, oficialment a causa d'un suïcidi. Però mai va quedar autoclar si realment és un suïcidi o no. Cosa una mica tèrbola.
2: Bueno, tot el que passa allà no acaba de quedar clar.
1: L'organització és xunguíssima. Així com el Carmel de català. És un remat de paz que no passa ni res. Bueno. El Carmel argentí és una
2: cosa terrible.
1: Aquest senyor, a més, estava condemnat. En el moment en què la policia l'any 2020 comença a recuperar el seu nom, estava a la presó. Condemnat per què? Per robatoris.
2: Mm.
1: Per entrar a cases de gent rica de la zona a robar els diners.
2: Allà, o sigui, tenien allà el Carmel Country Club, tenien l'enemic a casa.
1: Corre. Eh? A més, descobreixen que aquest senyor havia tingut enfrontaments previs amb la difunta. Enfrontaments previs tan greus que havien acabat, poca broma, perquè això és molt greu, amb que aquest senyor Nicolás Pacheco havia segrestat el gos de la senyora.
2: Què dius ara?
1: Segrestin el gos és molt gros.
2: Això no es fa.
1: I li havia demanat un rescat.
2: Ah, carai. I va segrestar el gos.
1: I va segrestar el gos. I la senyora ho va descobrir, qui era l'autor del segrest, perquè aquest, el gos que era un golden.
2: Home,
1: llavors el noi...
2: T'imagines aquest... allà amb la foto del gos amb l'ABC com a prova de vida, no?
1: El Clarín.
2: El Clarín, sí.
1: Clar, llavors aquest noi va intentar vendre el golden a un criadero. El senyor del criadero li va dir a la senyora, escolta, m'han vingut a oferir un gos negre golden.
2: Que sembla el teu.
1: Que sembla el teu. Llavors hi va descriure una cicatriu que tenia a la pota. I va dir, home, però si aquest és el meu. I va dir, aquest cabron és el que m'ha segrestat el gos. I m'ha demanat 5.000 pesos com a rescat. Que no els va pagar.
2: No semblen gaires, 5.000 pesos. Gaires.
1: No els va pagar. El gos no va tu. Llavors, aquest senyor havien investigat la seva coartada. ¿Vale? Ja és una cosa que ja s'havia fet el 2009. La coartada d'aquest senyor és que estava comprant a la seva mare a Buenos Aires en aquell moment. Però el que no havia fet la policia era investigar la quadratura de la localització, vaja, la geolocalització de l'antena del mòbil d'aquest senyor. Cosa que fan el 2020 i descobreixen que el mòbil d'aquest senyor no estava a Buenos Aires el dia dels fets, sinó que estava a l'urbanització.
2: Uh-huh.
1: I que la seva mare, que és l'única persona que en teoria podia corroborar que estava amb ella comprant a Buenos Aires, havia mort. I saps com havia mort?
2: En estranyes circumstàncies.
1: Suïcidant-se.
3: Perdona, he fet un apunt. He buscat, vol dir que el XGPT, tampoc.
2: Sí.
3: Quants són 5.000 pesos argentinos en euros?
2: Aviam.
3: 2,87 euros. Ostres, home, un rescat.
2: Aquí, Juan Joan no ha de la dada correcta, ja, o aquest senyor està més penjat.
1: Ja, la dada que he trobat eren 5.000 pesos, potser eren 5.000 dòlars.
3: Potser 5.000 dòlars, potser, perquè hi havia allò, en aquella època, peso dòlar, un euro, un dòlar, o un dòlar, un peso, però no sé. Potser saps que t'has equivocat. Eh?
2: No,
3: l'Aia s'equivoca,
1: Jo, la dada que he trobat, eren els 5.000.
2: Bueno, però valen 5.000 dòlars, perquè...
1: Fem 5.000 dòlars, que llavors...
2: Jo no m'aixeco del sofà per segrestar el gos per 2 hores a 80 d'això.
3: Aixecar 5.000...
1: Bueno,
2: no. 5.000... No, és que no s'ha de segrestar gossos, no. Per cap preu.
3: No.
1: A més...
3: Persones és igual, però gossos no.
1: A més, les investigacions policials que tenen lloc en 2009 troben una sèrie de restes biològiques de diferents persones a la casa. Vale? Algunes són dels habitants de la casa i d'altres de persones desconegudes. Això és més o menys un mal perquè tots a casa nostra tenim restes biològiques de molta gent, perquè més que menys a casa nostra doncs, tenim amics nostres que venen, familiars, aquesta senyora tenia el massatgista que venia sovint, segurament tenia servei de neteja, potser tenia jardiner... Però també és normal que a casa nostra hi restes biològiques diferents. Vale? Però
2: el jardiner ningú li va estirar, perquè el jardiner sempre és l'assassí.
1: És el majordom.
2: És el majordom,
1: més que el jardiner. Però no tenia majordom,
2: de dir que hem fet molts programes en directe i mai

0: he tingut un programa directe amb un soroll de menjar crispetes de fons.
1: Bueno, això fa bé, molt... dona cine. Dona
0: això
1: cine.
0: Fa molt cine, sí, sí.
1: Llavors, una d'aquestes restes biològiques encaixa amb aquest senyor. Per tant, aquest senyor havia estat en aquella època dins la casa i la família afirma que mai l'havien convidat. Per tant, tot apunta a que aquí apareix una nova versió, que aquest senyor estava robant a la casa. Mentre estava robant, la senyora va arribar i aquest senyor la va executar.
0: Però, per tant, no havia anat a buscar la senyora, sinó que la senyora va ser un dany col·lateral i no dels robatoris.
1: Llavors, l'any 2022 es fa un judici contra què? Ja és el tercer judici, recordem-ho. Sí. I ja que no saps si hi ha hagut el judici...
0: Que és culpable.
1: Doncs no.
0: No és culpable.
1: El tornen a absoldre. Per tant, ja és la tercera absolució. Però en aquest cas, els tribunals sabeu que no és només d'un jutge, sinó que hi ha normalment més d'un jutge, i en aquest cas es produeix allò que en diuen un vot particular. Un dels jutges discrepa de la majoria i diu, no, aquest és culpable. Una dada que m'ha agradat molt, o sigui, en el vot particular, quan aquest senyor argumenta per què discrepa de la resta de magistrats, cita a Hamlet.
0: Ah, carai.
1: A Shakespeare, vaja. I diu, algo vuela podrido en Dinamarca.
0: Ah, Dinamarca.
1: Que és una, perquè
0: sí, ja, però diria, ell ho diu així, tal qual.
1: És una cosa que m'encanta, aquestes cites literàries de les sentències inicials, m'encanta.
0: Sí. Jo no trobo masses, per això.
1: Aquest vot particular és la base del recurs de la Fiscalia que l'any 2024 acaba esmenant el Tribunal de Primera Instància i acaba condemnant per fi algú per l'assassinat de la senyora. Per tant, el senyor Nicolás Pacheco estava condemnat a cadena perpètua per l'assassinat de la Maria Mà.
0: Vale? Que ell, per descomptat, no reconeix.
1: Ell, per descomptat, no reconeix. Llavors, passat, hi havia dos vigilants de l'organització que van ser acusats també en qualitat de presumptes còmplices que van ser absolts. Aquests no han quedat. Per tant, aquí l'any 24 es tanca judicialment aquest cas. Per tant, la veritat judicial és que aquest senyor va entrar a casa seva d'aquesta senyora, va intentar robar, la senyora el va enganxar en fraganti, quan la va enganxar el senyor va matar a la Maria Marta i que posteriorment el marit i la família van manipular l'escena del crim i van enterrar sense investigació policial prèvia perquè eren gilipolles.
0: Vale?
1: Aquesta és la veritat judicial. Ara, evidentment, la premsa i l'opinió pública argentina encara avui en dia tenen nombrosos interrogants al voltant de què carai va passar realment.
0: Jo vaig sentir, por ahí, se dice, se comenta, martingales econòmiques en fundacions i tal i qual i coses així també, no? Que,
1: bueno,
0: que podria ser, podria no ser, podria ser i que no hi tingués a veure, podria ser i que tingués a veure. No ho sabem?
1: No ho sabem, per tant.
0: No ho sabrem.
1: És un cas que dona lloc a cadascú pugui donar-hi el final, que és un final obert. I cadascú...
0: No m'agrada mi els finals oberts, eh? Em poso nerviós. Ja sé que tot estigui ben tancadet i saber qui és el...
1: Vaja, els interrogants. És a dir, per què carai la família es comporta com es comporta quan troba el cadàver?
0: I per què acaba trincant aquest nano que passejava per allà? Ja, que no el defensaré, que passeja els tongos, eh? Però va aparèixer aquí com a cap de turc, no?
1: És veritat que una família molt influent, per tant, també hi ha teories que diuen que finalment estan protegits pel sistema... No ho sé.
0: Però no passen aquestes coses a Argentina, no?
1: Qui sap? No ho sé, hi ha algun argentí per aquí que ens pot explicar la fiabilitat del sistema judicial argentí.
0: Bueno. Per tant,
1: aquí queda la història.
0: Aquí queda la història.
1: L'any 24 es tanca el cas i a partir...
0: Creus que hi haurà més novetats o que el podem donar per
1: tancar? No descartaria res. Fa només 2 anys, tot pot passar.
0: Bon. Doncs bé, ara ja iniciem el tram final del programa, que és aquell en el que jo no sé quants de vosaltres escolteu habitualment el nostre programa, ja ho sabeu, que els que ho facin, i els que no, doncs ho sabran a partir d'ara, perquè segur que ens escoltaran. En el tram final del programa, el nostre expert cultural, el Xavi Gorro, ens va explicar quin llegat cultural ha deixat el cas, tot en la música, en el cinema, en els documentals, en els llibres, en la literatura, i per tant, avui suposo que no sé, a Argentina sí, hi ha moltes coses, però és un cas que va passar fa 25 anys i que allà va tenir molt de ressò, per tant, segurament alguna cosa de haver-hi. Ja us dic, jo us he pensat que hi ha un documental, això segur, i per tant, Xavi Gorro, que dalt, amb el soroll de crispetes. De crispetes i del microones de fondo. Em dic que fan empanades aquí, empanades peruanes. I jo veig que aquí estan menjant i m'estan fent dentetes.
2: Ja, noi.
0: Però, saps? Bueno, després ja n'agafarem algú. Doncs vinga.
2: Jo primer puc fer una punt, perquè aquest tal Nicolás Pacheco, que l'opinió té aquí una bona persona, jo no jutjaré si és bona persona o mala persona, però aquest noi s'ha de dir que era definit com un veí conflictiu,
0: sí,
2: que era un barri de pijos, per tant, qualsevol cosa que feies era conflictiva,
0: sí,
2: però clar, aquest tio va ser condemnat, va ser tancat a la presó, per entrar a robar a cases.
3: Això ho hem dit, nen.
2: Això, ho dic, que no era tan pobre.
0: No, I a vegades no, eh?
2: No.
0: Tampoc no em vull llegir com a la veu
2: no, dels... Jo te jutjo, jo només miro documentals.
0: Va, doncs vinga, va. Què has trobat?
2: Doncs primer de tot, comencem. Això t'ho parat del pituto?
0: Sí.
2: Sí, és una paraula, a mi em fa molta gràcia. Però s'ha de dir que aquesta paraula s'ha fet famosa a Argentina i és una part més del lèxic de l'argot argentí. Com deia el gosso, doncs sí, això, pituto. Passament pituto.
0: Sí, ara tothom diu pituto a tot.
2: Clar, no sé si tothom, però algun argentí ho deu dir. No sé, no en tenia. Abans no teníem una sala. Sí, mal menos, però es fa dir, la gent que en aquella època doncs era jove...
3: Diguem que tenen 40 anys...
2: Ho diuen.
3: Però diguem que...
2: Pels boomers.
0: Ah, és una paraula
2: boomers. Boomers, eh?
3: Sí.
2: Alhora fan allò, fan mea naura.
0: Sí, fan mea naura, sí.
3: La meva àvia sí que diu...
2: Però tu no.
3: Però jo no.
0: És curiós perquè en allà Argentina, entre pitutos, petissos, tenen com unes paraules que totes comencen per pete, i pete crec que tampoc no s'hauria de dir, perquè et sembla que és una paraula...
3: És una felació.
0: Exacte. Doncs sí.
2: Com el cito de la ricota.
0: Sí, exacte. És que Argentina mola.
2: Sí, sí. Però necessit sembla per l'apartat cultural. En aquest cas va tenir molt de ressò per un documental, que segurament si el coneixeu és gràcies al... El documental ha tingut també diferents llibres, i en concret dos llibres. Jo destacaré un que es diu, el nom té bastant a dir, que es diu Diario de un inocente, un amor, una causa, una vida.
0: Ai, doncs pues sembla Telecinco, eh?
2: Sí. Està escrit per un senyor que no sé si us sona, que es diu Carlos Carrascosa.
0: Ai, és el marit?
2: Sí. Doncs aquest senyor, el marit de Maria Marta, des de la presó, va començar a escriure des de la presó, dient que va fer una reconstrucció del dia dels fets, va refer una construcció del cas, va explicar què havia passat, segons la seva versió, va explicar també la seva versió judicial del cas, i jo va escriure un llibre, sobretot denunciant el que li havien fet i que, per culpa d'aquesta sentència, la seva posició econòmica, però sobretot social, perquè era un tio molt conegut a l'Argentina, sobretot la seva dona, però ell també, i molt respectat, clar, ja no era una persona molt respectada a l'Argentina. I això li va fer especialment mal. I va escriure el llibre, doncs, bueno, això, diem que era una vergonya que l'haguessin condemnat, però sobretot que haguessin trencat la seva reputació com una persona honorable.
0: Mira, jo et diré que jo, en lo personal, a mi, el marit, no m'acaba de semblar del tot.
2: Si mires, hi ha moltes entrevistes del marit i normal, no sé.
0: No m'acaba de semblar innocent. No. Però si ho fos, és molt fotut que et matin a la dona i després a sobre hagis de passar com a culpable, que és tot això, recordo també els pares de la Madeleine que te'ls van, i dius, he perdut la filla i a sobre, això també, cuidar. Però bueno, a mi aquest senyor, no sé,
2: sí,
0: no sé, bueno,
2: coses. Anem pel segon llibre.
0: No crec que escolti el programa, el senyor.
2: No, jo intentaré, jo intentaria.
0: Bueno,
2: sí. Bueno, amb la IA, no?
0: Amb la IA, avui en dia, potser intento-ho tot. Sí.
2: Anem pel segon llibre, també té un títol bastant llarg, que es diu El crimen de la dama
0: del argentins.
2: Es diu El crimen de la dama Pilar, la verdadera trama de l'assassinato de María Marta García Belsuz.
0: El com?
2: El crimen de la dama Pilar.
0: De la dama Pilar?
2: Del Pilar, no sé, del Pilar, no sé.
0: ¿Qué es?
2: El título del llibre, no sé. La verdadera trama de l'assassinato de María Marta García Belsuz. ¿Vale? I això és un llibre també que reconstrueix a la vida d'aquesta senyora, on explica la seva senyora de classe alta, que sobretot estava volcada en la seva faceta d'ajudar els altres, quan no treballava, doncs, o treballava molt poc, sobretot per exemple, per la
0: guia. Treballava ajudant els altres?
2: És això que la seva feina era, doncs, ajudar-la, que està molt bé, eh?
3: Activista social.
2: Sí, està molt bé.
0: Filantropa.
2: Bueno, exacte, sí. en el lloc on estem, molta gent es dedica a això, a l'activisme social. El problema que segurament hem de fer altres coses per poder viure.
0: Sí, sí, exacte, sí.
2: Però bueno, ja és això. Doncs bé, aquesta pel·lícula, aquest llibre el que fa també és, sobretot, indaga més en això que dic vosaltres, de que la família anava a coses privades per solucionar el cap ràpid. I de cop, bueno, de les connexions que aquesta gent tenia amb les altres esferes argentines i com van poder, més o menys, apanyar el cas en un primer moment. Per tant, diguem que el cas és més... També és per la branca de que potser la família sabia més del que va explicar.
0: Vale? Sí, sí.
2: Van, sí, sí. Els pots trobar fàcilment a internet, aquests llibres, eh? Si anem als documentals, segurament, si els coneixeu el cas, la coneixereu per un documental que es diu Carmel, Quien mató a Maria Marta, que és una minissèrie, 4 capítols, que no fa gent pesada. A mi me molesta molt aquests documentals de 3 capítols d'un cas que es fa avorrit a la segona i, bueno...
0: Els que eren de Discovery Channel d'abans de... i que ara ha comprat l'HBO i que estan allà, que sí, són que baratos?
2: Sí, sí, això. Aquest cas no, això no ho és.
0: No.
2: Això és un... Es va estrenar a Netflix l'any 2020 i podem dir que va ser qui va donar ressò al cas, va convertir en un fenomen d'audiència brutal, va ser molt reconegut i va donar a conèixer el cas a nivell internacional. I el bo del documental és que fica la... Bueno, t'explica el cas i te deixa l'interrogant de pensa el que vulguis. El culpable, la decisió judicial és aquesta, però hi ha el marit que mireu com actua, que on va actuar i què diu després. Per tant, mireu-ho si no l'heu vist, que bueno, us agradarà i a més us deixarà amb el dubte igual, però que no s'ho pensi el que vulgui. I un altre surt documental de l'HBO, per cert, ja que ho deies, del 2022, es diu Maria Marta, el crimen del country, que sobretot això se centra també en la vida de la vida, més en la vida de la senyora i les investigacions policials que van donar a la detenció primer dels familiars i després doncs, del senyor Pacheco que va quedar bueno, com a culpable. I si et sembla, doncs anem ja acabant, perquè veig que el Tufic plora, vol dir que
0: sí,
2: vol
0: menjar. Sí, perquè ja
2: en té prou. Ja en té prou.
0: Arriba un punt que ja...
2: Ja està, deixem aquí.
0: No, es toca la música, no?
2: Acabarem amb música. Sí, acabarem amb música i avui acabarem una cançó que està molt relacionada directament amb el cas. No volia ficar els Redonitos de Ricota una altra vegada.
0: És que jo sé que és això, eh?
2: Sempre que anem a Argentina intentem buscar una cançó de Patricio Rey i si us ho he dit, molt, no per la música, sinó sobretot pel nom.
0: Sí, sí, sí.
2: Però
0: no, avui... no, la música no, és el nom. M'encanta.
2: Però bueno, avui el que farem és acabar amb una cançó que sí que té força, diguem, relació amb el cas. És una cançó d'un senyor que es deia Osvaldo Farrés, que dirà pel nom,
0: no sé si és català, no?
2: No. Bueno, potser sí, Farrés, de Camp Farrés, era cubà. Era cubà, pot ser que fos català. Doncs bé, aquest senyor té una cançó que, diguem, cap al cas i forma significativa que es diu Toda una vida. No sé si et sona.
0: Toda una vida, no.
2: No?
0: No.
2: Te la ficaré al final.
0: Ah,
2: clar, sí. Oi que sí, jo crec que sap quina és, no?
1: Era que Toda una vida estaria buscándote.
2: Sí.
0: Ah, aviam una cosa, que en Joan Conell, en Joan, que més enllà de Brahms i Obrim Pas, no coneix res més,
2: sí.
0: M'acorelli aquesta cançó.
2: Ah, no, i...
0: Bueno, clar, perquè de quin segle és aquesta cançó? Perquè, esclar,
2: bueno, del segle XX.
0: Com que s'ha criat en Capicis, potser...
2: Doncs bé, aquesta cançó és molt significant per aquesta família, sobretot per la Marta i en Carlos. O sigui, per la dona, la Maria Marta i en Carlos Carrascosa. Per què? Perquè diuen que era una cançó que sempre es collien ells quan havien de celebrar alguna cosa i la ballaven junts. I, per tant, l'home diu que aquesta cançó la recordava la seva dona i ara que l'havien matat, o no, doncs també li recordava la seva dona. I, per tant, diem que és una cançó que està bastant lligada al cas. Us explicaré també qui és aquest senyor, aquest tal Osvaldo Farrés, que va ser un senyor que era publicista. Era publicista, publicista cubà, va néixer el 13 de gener de 1902 a Quemado de Guinés. I diem que de jove es va traslladar a viure a l'Havana per treballar, doncs, bueno, va treballar moltes coses, era dibuixant, però sobretot era publicista. I de cop i volta un dia va descobrir que tenia molta facilitat per la música. I va començar, doncs, a tocar música, a escriure cançons, però, bueno, no sabia, o sigui, no sabia escriure música. No sabia, doncs, li venien cançons al cap, sabia... Doncs,
0: el típic cantant de karaoke, no?
2: No, el tio era, diguem, era un virtuós, diguem, o sigui, un senyor, no sabia com anaven les notes, però ficava el piano
0: i
2: li sortien cançons. Li sortien cançons bastant, bastant conegudes, com, per exemple, una que es diu Acércate más. Aquesta.
0: Pues, carai, tu.
2: Sí. També hi ha una altra que es diu Quizás, quizás, quizás.
0: Aquesta sí que la conec.
2: Sí.
0: Sí.
2: Una altra que es diu Madrecita del alma querida. Pues sí, Madrecita, pues Madrecita del alma querida.
0: Esto es muy bonito. Déu-n'hi-do,
2: quins pijazos. I aquesta de Toda una vida, això t'agradarà molt. Exacte. Aquesta cançó és de l'any 1943 i està dedicada, sobretot t'agradarà molt, no? Perquè està dedicada. És una cançó que està dedicada, diguem, a la seva parella o a una amiga especial que tenia, que deia, no sabia si era la seva parella, era una amiga que tenia por ahí, que es deia Finita del Peso.
0: Finita del Peso?
2: Sí. Jo sé que t'agradaria el nom per això.
0: M'encanta, m'encanta. Jo quan hi ha gent que té nom. Finita del Peso.
2: Jo crec que era un sol peso, un sol dònim que un nom. No?
0: Finita. Perquè, home, jo crec que Finita és el nom. I de... Allà és estrany.
2: Sí.
0: I del Peso és el cognom que també
2: jo potser, jo crec que era un apodo que li ficaven a la senyora Finita del Peso. No, no, no,
0: no, no, no,
2: La filla del Peso.
0: I vols dir que no era d'aquestes que cantaven copla? Perquè té molt de nom de copla,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, bueno, no hi ha consellera cubana, no sé si...
0: Ara, con todos ustedes, Conchita Piquer i Filla del Peso. Peso.
2: Bueno, era una amiga especial, diguem, del senyor...
0: Bé.
2: Del nostre senyor Osvaldo Fernández.
0: En Joan Labosca, en Joan Labosca.
2: Vale. Doncs això, i si et sembla, avui acabarem el programa amb una cançó que... Tots ja... Bueno, tots menys tu ja coneixíeu.
0: Sí, sí. Bueno, a Campot, ara potser Sony la coneix.
2: Ja, ja, ja veuràs que sí. Jo la poso i ja veuràs que sí.
0: Ah, estupend.
2: I ja està, i això. Molt i bé. Moltes gràcies per
0: doncs, tot. Doncs gràcies per venir. No sé si hi ha hagut alguna pregunta o alguna cosa, algun afegitó.
2: No? Algú no? Així a la Finita del Peso?
1: Finita del Peso, es deia Finita.
0: Algú ha estat al Carmel Country Club? Algú coneixia la Marta García Belsunce, la Maria Marta García Belsunce?
2: Antonio Magina, gràcies. Després el... Llavors, Buena Vista Club Social, això, van fer versions i tal, sí, sí.
0: Buena Vista Club Social estava al costat del Carmel Country Club?
2: Ah, sí, no.
1: En Batxiller el d'Esperem en el Cielo.
2: El de les Maracas.
1: Sí, sí, no, Esperem
2: en el Cielo. Sí. La coneix perquè els Brams tenen una cançó que fan, diuen això.
0: Sí.
3: Tal qual.
2: Sí, s'ha vingut.
1: No, per això i perquè l'Albert, com es diu, de Polseres Vermelles,
0: no l'he vist, no l'he vist, sí.
1: El director.
2: Sí, sí, sí, però no l'he vist la sèrie, no.
1: Va perdre una cama.
2: Sí, sí, ho sé, ho sé.
1: I llavors ella explicava que li havien posat així en plan conya la cançó Espera'm en el cim. Per la cama.
2: A la cama. Ah, a mi m'ha fet molt de gràcia el cognom del senyor, que es diu Carrascosa.
0: Gràcies.
2: No sé si mireu la que s'avecina.
0: No.
2: No, és... Ah, que sí. Bueno, almenys un.
0: No ho sé. No, jo no... No, no,
2: això, no tenim cultura. Joan sap qui, no hi ha que dissimula.
0: No, no.
3: Molt, eh?
0: Molt, ja. Doncs, escolti, doncs amb aquesta cançó acabem el programa avui. Gràcies per venir. Esperem poder tornar al Barcelona Festival Fantasy Film Fest 2027. Nosaltres supercontents de venir. Ens ho passem molt bé aquí amb tots vosaltres. I fins la pròxima. Gràcies.

fiesteros i fiesteres, benvinguts una setmana més al Rhythm is a Danger. Com sempre, no pararàs de ballar la millor música de ball. DJ Flecky.

0: mica de bona màquina actual. Família Fiesteros, això és el ruïda, amics de l'Enzal, molt benvinguts, arrenquem la festa. Rhythm is a dance. Comencem!
1: Atenció, Charlie 1, aquí sí que hi ha fiesta.

Vinga, som-hi, un tema més i després la connexió. Wanna be broken, amb aquest tecnològic. Més tecno actual.

0: Sí, senyor, espectacular, aquesta sessió que maquinera que ens acaba de punxar el DJ DeLorean des del Japó, des de la formació Amics de la Màquina. Muchas gracias, compañero, gracias DJ DeLorean por tu sesión acá, ha sido brutal, hemos disfrutado, hemos bailado como locos. Pues nada, te espero muy prontito aquí en la Rueda Mix Adenja para volver a liar otro festival. Gracias, compañero, gracias Amics de la Màquina. Som-hi, família, Festival dels Grossos, això no s'atura, més canya, més màquina actual.
1: Pim, pam, pim, pam, pim, pam, truco, truco.
0: Aquest és el ritme, remember, i màquina actual, el Rhythm is a Dancer, amb DJ Flecky i tot l'equip de DJs. Cada setmana un festival.

0: quiero ser maquinero.
1: DJ Flecky et punxa la màquina actual.
2: Som-hi, arrenquem amb aquesta novetat. Danny BPM, The Beat.

del gran Rubo i col·labora també DJ Pico, Set Me Free. Set Me Free. Vinga, més canya! El mestre Llero, Besos Rubo i amb aquest

Combinació, el mestre Yero versus Ruboy, Nostàlgia. Vinga, som i família, que estem començant encara la recta final del programa. Aprofita els últims temes per acabar de liar un bon festival. Això és el ruïda amb mig de tensen. Anem a ballar amb aquesta de Mastercore. S'anomena Penside. Canya de la bona, som-hi!

és la peça maquinera Mastercore. Painted. Màquina actual. Màquina potenta. Vinga, que això no s'atura, som-hi!

Vinga, som-hi, família, arriba el moment d'escoltar ja l'última creació d'avui i ho farem amb una peça Màquina Remember. Viatge cap a l'any 2002. Criminal DJs, Eva Martí.

Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: Gràcies, Lucas. Un aplauso a Mario Raya, Toni Jurado i Boli.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.